aquí estic amb tu, com sempre sol. Sento créixer tot aquest desconcert dels dos enxubats en un menjador marronós. No parlo, no. Excusa, perdó. I quan parles tu és per jutjar-me.

Com que ja sé les banalitats que tu vols, em tanco en mi cada cop més. Jo sóc aquell que tenia al meu camp un petit bar. Sempre he estat ignorat, però sóc ben plantat i a més tinc bones maneres, sóc sempre elegant. I tu que en saps tant, menysprees el meu món i a mi. I em mires ara amb freda ironia, mentre jo m'espavilo buscant la sortida. Ets sempre gelosa, gelosa i llunyana, tu ets. I amarga ets cada cop.

Avui el curador m'ha ofert un cafè. Eren molt millors els que jo li vaig fer. Ha somrigut en veure que estava fotut i s'ha tancat en ell.

un cap de cap vespre d'haver-se marxat, vaig trobar una lota que en té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat que per tu faria sollastre esbranxat. Fent mitja rialla, se girà i digué, no me plau fer quadres al mig del carrer. Llavors, tira, tira, seguí caminant. Jo que en sopellava, ella ni girà. En què m'ha dit?

0: bé.
1: D'una correguda la vaig encalçar, d'una rigolada la vaig allafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir, mentre m'esforçava a quedar ben fi. Ella me mirava mig de cova d'ull, va fer dos badalls i em va dir, t'avui. I sabeu lo que era que més li agradava? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar, en què m'ha dit?

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio

Coming in to the harbor, I see the people.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

que ahir. Malgrat el crit de l'innocent que ningú escolta i ningú sent. Avui em pagues l'autobús. Atenció, ep, que aquell és el rumb.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Bonpas, 95.
2: Havia aquell dia...

matis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull,

I el van veure millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Van menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó.

entre els boscos de l'Atlàntida, soterrats sota la mà. Diuen que hi corren moltes llegendes, tantes com tantes llegendes hi ha. I si de llegendes n'hi ha tantes, sentències tantíssimes n'hi haurà. I d'entre totes les sentències, us en contaré unes quantes que són les que jo he triat.

El coll és el cràter d'un volcà d'on eruptí la testa. I la boca és l'orifici en l'erupció per on el cor plany el seu cant feresta.

0: 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4.
1: El nas
0: 2, 3, 4,
1: és el tronc de l'arbre del cervell d'on qual florir la pensa.
2: Ses fulles són llibretes, sus fruits són poms de lletres.
0: 2, 3, 4,
1: i els ulls
0: 2, 3, 4,
1: són el mirall del cosmos resplendent gràcies al qual se sap
2: que el part fendint entre les parts, part de dintre, part de fora,
1: assassina la tenebra.
3: Aquest estiu, escolta La Veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6. Ràdio Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Saragossa, 93.1.
2: 100% en català.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Estudi't es canta sol.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Milan, tinc 9 anys. El que m'agrada més a l'estiu és jugar amb els meus cosins a la piscina.

És fàcil ser emperador amb una púrria de joglars com secretaris al dictat. De desfilada en processó, de besamans, en llepacul sempre impecable.

L'emperador estava trist i els seus amics van preparar una gran inauguració. I ell, preocupat pel que diran, va demanar un vestit nou per a lluir-lo en l'ocasió. Pronte un senyor de grans bigots es va oferir sense badar.

I els dies van anar passant i cada dia era més car el vestit de l'emperador. Però el senyor de grans bigots mostrava sempre somrient un penjador sense vestit. No diré

qui et farà el nusel la corbata. Per les muntanyes i les valls, per camins

0: faré el nus de la corbata.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
0: Rosselló.
3: Vallespí.
0: Conflent.
3: Cerdanya.
0: Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Forques 95.
1: Literatura a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Canet acull durant tot l'estiu una exposició sobre el poeta i també ceramista Gumersind Gumila, que va néixer a Menorca però que va fer part de la seva vida aquí a Catalunya Nord. I a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels el Pere Gumila, que és un dels, podríem dir, dels primers que va estudiar doncs, la poesia de Gumersind Gumila. Pere Gumila, bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, compartiu cognom, però em sembla que no sou família directa, no?
3: No som família. De fet, a Menorca hi ha molts Gumiles que no són família.
2: Comenceu, Pere Gumila, a parlar de la poesia de Gumersind. Sou de les primeres persones que dieu, aquí hi ha una cosa que és bona i que no se li està fent potser prou cas, no?
3: El cas és que jo, quan vaig començar a escriure poesia, vaig cercar referents menorquins i vaig descobrir Gumersind Gumila, de molt jove, i ja em va entusiasmar. De fet, era el més gran referent que en aquells moments podia trobar a Menorca. I aleshores vaig començar a interessar-me per la seva obra. Més endavant, l'any 83, crec que era, es va fer un homenatge a Mahó, i es va publicar un llibre entre Mahó i Perpinyà, i l'únic treball d'un menorquí va ser meu, que era sobre la poesia de Gumersind Gumila, de manera que vaig tenir l'honor d'iniciar. Després han vingut estudis molt més acadèmics i rigorosos, com el d'Estela Aguilar o Ismael Pelegrí. Però, en fi, com a iniciador, tinc aquest gust, no, de dir, vaig poder ser l'iniciador.
2: Clar, perquè actualment a Catalunya Nord, Gumersind Gumila no és especialment conegut pel carrer, diríem, com a poeta que ha fet part de la seva vida aquí. A Mahó se'l coneix més, diguem, al públic general, o queda encara reservat, diguem, a un ambient més... més de lletres o més que té més referents?
3: A veure, molt se'l coneix bastant més ja perquè han tingut diferents actes i homenatges. Per exemple, l'any 2005, que era el centenari del seu naixement, se li va fer un homenatge entre Mahó, Perpinyà, també l'Institut d'Estudis Catalans. Però, a més, Mahó té un carrer dedicat, té una placa a la casa natal on va néixer, i fa pocs anys, 5 o 6, es va instituir un premi de poesia per a joves, Gumersind Gumila. A més, han tingut una cantant, de Maria Àngels Gornés, una cantautora que va musicar poemes des dels anys 70, a finals dels 70, va començar a musicar poemes de Gumersind Gumila, de manera que sí. A Menorca, almenys, és un poeta conegut. Clar, aquí ell va morir als 70, passat molt de temps, i l'edició de la poesia completa, que aviat estarà bé, jo crec que això el farà més conegut a tot arreu, no només a Catalunya Nord, sinó a Catalunya tampoc no és gaire conegut. No.
2: Doncs aviam si amb tots aquests projectes va fent-se més conegut. Pere Gumila, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels,

0: La crònica del planeta. Sigut 2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els bancs continuen invertint massivament en les energies fòssils. Bon dia. Entre 2021 i 2024, amb les 65 principals entitats bancàries del món van destinar 3.285 milers de milions de dòlars al finançament de projectes vinculats a les energies fòssils. En comparació, les inversions en renovables, eòlica, solar, marina, geotèrmica i hidroelèctrica, sota certes condicions, s'han quedat en 1.368 milers de milions de dòlars. Les xifres procedeixen d'un informe elaborat per l'ONG Reclaim Climate i els seus socis, que han analitzat la trajectòria financera dels darrers 4 anys en un context d'emergència climàtica i de compromisos internacionals cap a la neutralitat de carboni. L'estudi posa de manifest la desproporció persistent entre els fluxos de capital destinats a sectors altament contaminants i aquells dirigits cap a alternatives sostenibles. En el cas de l'estat francès, l'informe assenyala específicament les 4 grans entitats, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale i Banque Populaire Caisse d'Épargne. Segons Reclaim Climate, cap d'aquestes institucions no ha alineat de manera efectiva els seus finançaments amb els compromisos d'assolir la neutralitat de carboni l'any 2050. Els bons alumnes a l'estat francès són el Crédit Mutuel i la Banque Postale.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 14 de juliol del 1946 neix a Girona Tony Cruz. És actor, tenor i productor de televisió, però se'l coneix sobretot per formar part del trio La Trinca, junt amb el Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual. Havien començat abans amb més músics i altres noms de grup, però La Trinca va actuar del 1969 fins al 1989, esdevenint un fenomen de societat amb cançons crítiques, social i políticament, però sempre amb humor, beneficiant-se també d'una bona exposició mediàtica. Escoltem un dels seus èxits que es titula com el grup, La Trinca.

0: aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: Com cada dimarts, truquem a Vilafranca, truquem al Joel Mané. Bon dia, Joel.
5: Bon dia.
4: Que ens portes a la informació del Conflent i avui, precisament, que és un dia festiu, hi ha activitats, també.
5: De les 6 del matí fins a les 6 del vespre, durant tot el dia, avui, si la gent els agrada d'anar a fer els buides graners, n'hi ha un a Callà, doncs, al costat de Prada, doncs aprofiteu durant tot el dia des de 6 del matí.
4: Doncs mira, ja ho sabeu, per avui mateix. I ara ja anem fins a dissabte, perquè dissabte comença a Prada un festival bastant important per la capital del Conflent.
5: És que l'Ajuntament de Prada és una ciutat de festivals, eh? N'hi ha bastants, però ja sabem que el pròxim, aquest dissabte 18 de juliol fins al dia 26 de juliol, hi haurà doncs, el festival que es diu Cine Rencontre, o podríem fer la traducció Cine Trobades, doncs, per la gent que els agrada el cinema i sobretot amb el cinema conegut que hi ha al centre de ciutat de Prada, Lido, s'ha d'aprofitar d'aquesta setmana 100% dedicada al cinema.
4: I de Prada pugem a Sant Miquel de Cuixà perquè ara l'estiu que hi ha més visites han canviat les hores d'obertura, oi, Joel?
5: Per la gent que volem visitar una de les més boniques abadies del poble i de la terra catalana, sí que hi ha hores que han canviat durant els mesos d'estiu, de les 9 del matí fins a les 6 del vespre, del dilluns a dissabte, és a dir, 6 dies de la setmana, i excepció el diumenge, on només s'obriran a les 2 fins a les 6, i aprofitem per dir que hi ha un preu d'entrada que és de 7 euros.
4: Doncs ja ho sabeu, per si voleu anar de visita a Sant Miquel de Cuixà. Ara anem cap a Conat, perquè hi ha hagut una trobada dels veïns d'aquest poble, una trobada una mica anòmala per fer una cosa conjuntament, no?
5: A Conat i el seu veïnat, que es diu Bellians, la gent del poble es van organitzar per fer una cultura col·lectiva amb dos horts col·lectius doncs, que van netejar i també els alumnes hi van, els nens, i doncs hi ha la cultura ara organitzada entre la gent dels dos pobles de carbasses, és a dir que segurament per la tardor aprofitaran de carbasses que seran col·lectives i que podran menjar junts.
4: Doncs mira, genial, tindran carabasses del poble mateix. De Conat baixem fins a Marquixanes, perquè en aquest cas també hi ha hagut una iniciativa, en aquest cas per netejar camins, no?
5: I una iniciativa que podríem dir tristament que és d'actualitat, perquè és veritat que aquesta associació que es diu Els Camins Oblidats del Conflent i de Marquixana van netejar aquest camí antic. És veritat que la gent d'abans tot era netejat i cuidat, i a la muntanya hi havia els ramats, hi havia les vinyes, i doncs els camins que van netejar es diuen el camí de les antigues vinyes, doncs és ben bé el que dic, del temps d'abans, i del rec nou. Doncs felicitem aquesta gent per aquesta neteja, perquè és veritat que si fos una mica més net el territori seria potser no tan perillós quan hi ha els focs.
4: Clar, això pot servir de fer que el foc avanci més lent si el territori està cuidat. Això ho dieu sempre als bombers, Joel Mané, que tu també tens aquesta faceta com a bomber. Una altra iniciativa de la qual ens volies parlar, Joel, és a Cornellà de Conflent, perquè en molts d'aquests vilatges relativament petits, una de les coses que passa és que no tenen gaire comerç, no tenen botigues, i això han trobat una possible solució, no, Joel?
5: A Cornellà els hi queda un bon fort de pa, és veritat que és l'únic. I doncs per això que el nostre conegut Patrick de Cerdinyà, que és molt conegut perquè té un camió que és conegut de tota la gent, sobretot dels pobles molt lluny allà dalt, a les Garrotxes, i doncs amb el seu camió fa una drogueria que va de poble en poble, i la novetat és que ara farà doncs, cada dijous el servei per la gent que no tenen la botiga al poble mateix, s'anirà doncs a Cornellà en dos llocs diferents durant el dia de dijous És a dir, que és ben organitzat per la gent que no poden anar d'un punt a l'altre del poble. I doncs saludem aquesta iniciativa de Patrick perquè és important el servei per la gent, sobretot la gent gran, de tenir com una drogueria que és dins un camió.
4: I per anar acabant la crònica que ens fa sempre Joel des del Conflent, evidentment la setmana passada vam estar molt pendents d'aquest foc que cremava a la part de baix de tot del Conflent, tocant amb el Rosselló, i també ens en volies parlar, Joel Mané.
5: És a dir, que hi ha molta gent que em pregunten, que em parlen, que són una mica espantats, que no saben tot, que volen conèixer una mica l'explicació d'una cosa o d'una altra. Tampoc no s'ha d'explicar tot, no es pot explicar tot, encara s'ha de deixar acabar la feina. Però és veritat que el que m'ha fet ple quan hi vaig anar és aquesta solidaritat. És a dir, que podríem dir que aquest món una mica fotut d'individualisme una miqueta, amb el que ha passat ara, sembla que hi ha com una solució humana de la gent que es senten més solidaris. I he vist, doncs, per exemple, quan vigilava la zona de Rigardà, on el foc era mig apagat, hi havia a l'Ajuntament de Rigardà una bogeria d'organització i de gent amb menjar, potser massa, begudes i l'aire condicionat, una mica de solidaritat humana i d'enllaç. Hi havia bombers per tot arreu, també hi havia els bombers militars on jo vaig fer el midi fa 35 anys. M'ha fet una mica d'emoció també de veure que els mateixos camions, no podem dir així, això, perquè quan era jo els camions eren ben segurs dels anys 1980. Ara podem dir que la tecnologia i el material és molt més gros i molt més impressionant. O hi havia també aquí a Vilafranca la sala de festa amb una gentada que van venir a dormir aquí, menjar, amb moltes coses per vestits per la gent que han tot perdut. També nosaltres al parc de bombers de Bernet hem tingut 4 bombers una setmana venien del departament del nord de l'Oise i de l'Ena, doncs eren ben bé del nord de França. Es van quedar aquí tota una setmana, és a dir, que hi havia la solidaritat nacional. Doncs podríem dir que amb el que ha passat en el nostre pobre Conflent ben cremat, hem vist coses molt boniques.
4: Doncs mira, acabem amb aquest missatge de, malgrat tot, una part positiva, aquesta solidaritat. Com sempre, Joel Mané, ens expliques el que passa al Conflent des de Vilafranca. Joel Mané, moltes gràcies.
5: Adéu a tothom. Bon mes de juliol.
2: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
0: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: flower, tu solo cortiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta. Figa flower.
1: Radio Parels.
2: Radio Parels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: Bon dia, Joan.
5: Bon dia.
4: Aquesta setmana vols fer una reflexió sobre el tema d'actualitat, tristament, de l'incendi de la setmana darrera.
5: Hem conegut una setmana terrible amb el gran incendi que va començar el dissabte 4 de juliol a Trevillac i va ser finalment fixat una setmana després. Se va estendre al territori de Montalbà, Rodès, Tarerac, Illa, però va saltar la Tet i va envoltar Rodès per anar després vers Bulaternera, vers Vinçà i vers Illa i va atacar ja les primeres muntanyes dels Aspres. En total, són unes 5.000 hectàrees cremades, o sigui, més que les 1.100 hectàrees cremades dins el mateix sector a l'agost del 2016. Allà vontes, el 2016, el foc havia començat també a Trevillac per anar per Rupidera fins a Rodès, on també havia saltat la Ribera, i cap a Bulaternera. És aquest de la setmana passada el més gros incendi des de fa dècades a Catalunya Nord. Ha calgut evacuar 10.000 persones. Malgrat el desastre, és una sort que no s'hagi pogut continuar, que el foc sigui parat abans que guanyi tots els Aspres, car a Llavontes ningú no l'hagués pogut parar a Llavontes. A més de la superfície de bosc i de garriga cremades, el balanç de danys materials és considerable. Moltes cases cremades, masos, cultius afectats, tractor, voltures, etc. Dins el drama, és reconfortant veure la gran solidaritat de la gent nostra i dels municipis que s'han proposat d'albergar els evacuats, amb poques excepcions, que recordarem. Hem de saludar la valentia i l'abnegació dels bombers durant dies i nits que han lluitat malgrat el cansament i el perill. Molts d'ells, majoritàriament, són voluntaris i, per tant, són ciutadans exemplars i admirables. Gràcies a tot. L'Independent del 10 de juliol, divendres, ha publicat un mapa de les superfícies cremades dos dies abans. Ha estat realitzat per l'Agència Espacial Europea de la Unió Europea amb el seu programa Copernicus i la xarxa de satèl·lits d'observació de la Terra que tenen. La vigília, el 9, Google Maps també havia actualitzat les seues fotos aèries on se veia la superfície cremada, al moment on precisament se fixava l'incendi. Tot ha cremat de la Ribera de Tarerac fins a la Ribera de Bellestar. Tot fins a la Tet. A Illa, a més, va cremar el riberal de Cases Noves per saltar fins a les primeres cases de l'oest d'Illa i també va saltar el riberal de Regleia, on passada la Tet, va cremar terrenys agrícoles. Però el més terrible és a Rodès, on la totalitat del territori va cremar, boscos, camps i bastantes cases. El poble assetjat. Sant Pere de Belllloc ha cremat també i l'incendi va anar cap a Vinçà fins al llac de les Escumes i se va enfilar a Llavontes per la serra cap a Rigardà. Per sort, se va poder parar el foc als primers vessants de la muntanya, car si no, és tot Glorianes que cremava. Bulaternera és l'altre poble i municipi sinistrat, amb el foc fins a les cases, i per damunt del poble, per la serra que puja cap a Serrabona. Com sempre, se cerquen les causes de l'incendi, accidentals o foc voluntari per un piròman. L'experiència i les estadístiques nos diuen que dins la gran majoria dels casos, 80-90%, és una causa humana, persones criminals que calen voluntàriament al foc o imprudències. Però no descuidem que la causa principal és l'abandó del territori, l'absència de pagesos, de ramaders, més una vegetació mediterrània que creix ara sense limitacions, desordenadament i acumula matèria combustible que necessàriament cremarà un any o l'altre. Aquesta vegetació eminentment combustible és com una bomba de rellotgeria que sabem que petarà, però no sabem quan. La gran por de tots els serveis de lluita a casa nostra és que se repeteixi un incendi com el dels Aspres del juliol del 1976.
4: Sí, se'n parla molt aquests dies. Ens podries recordar què va passar l'any 1976?
5: Va ser un incendi monstruós que va cremar 11.000 hectàrees, més del doble de la setmana passada. I malgrat els esforços de tothom, dels bombers, no hi havia canaders a Llavontes, no se va poder parar. Va començar el fumaràs de Corbera a la Cabana, al Montou, se va eixamplar sobre un espai que cobria tres municipis de front i va parar a la Vall del Tec, a tocar del castell d'Aubiri. El segon dia se va pensar que se'l podria contenir amb una defensa a la ruta dels Aspres, de Llauró a Oms, però el foc va saltar. Amb les flamarades portades pel vent i amb els llepins que fugien amb el pelatge en foc. Vaig cartografiar a Llavontes aquesta zona i vaig fer un estudi sobre les propietats, les compres especulatives, la presència de pagesos, de masos enramats i que cuidaven el bosc per fer llenya. Ho trobareu dins l'Atlas de Catalunya Nord, que és penjat a internet. És cap al final on hi ha exemples locals. I veureu dos mapes d'Oms, un municipi al mig dels Aspres i de la zona cremada. El primer mapa amb la vegetació, boscos, màquies, però també encara bastantes illes de camps, prats i vinyes. Notareu que al nord, on arribava l'impressionant incendi, el front de flames ocupava tota l'amplària del municipi i més enllà cap a Llauró. Tot havia de cremar. En sobreimpressió, veureu l'espai cremat, exactament dibuixat. Constatareu que el foc va ser fraccionat i bloquejat a l'oest per les terres del Mas Caner i del Mas Picanyol i, sobretot, al centre, per les terres del Mas d'en Delom. La llengua de foc, entre ells, va seguir el cerat de la calcina i se va poder apagar per l'acció sols dels habitants. Però vers l'est, el foc va passar per les terres abandonades i els boscos embardissats de dos masos comprats per belgues. És l'època de l'especulació sobre la gran propietat, totes les grans propietats que s'abandonaven als Aspres. El foc va seguir, malgrat els bombers i el material disposats en ordre de batalla al coll de Lloró. Per tant, uns masos amb pagesos, un ramat de fedes i cabres, vinyes i camps van ser eficaços per tallar la meitat del foc. Això il·lustra la problemàtica de fa exactament 50 anys, amb encara bastants restes de vida agrícola i ramadera, però ja amb un territori en bona part abandonat, on el foc era l'amo. Des de llavors, la situació ha molt, molt empitjorat. A part la zona més alta dels Aspres, on hi ha encara ramaders amb vacades que cal ajudar i mantenir, car van ser castigats l'any passat per l'epidèmia de dermatosi modular, que els va obligar a sacrificar sencers, ramats. Però a la part mitjana i baixa la situació és molt dolenta.
4: Què podem fer contra els incendis, Joan?
5: De fet, hi ha dos aspectes ben diferents. L'un és com fer una prevenció que limiti el risc. En parlarem, si voleu, en una altra crònica. El segon és el que hem viscut, la lluita contra l'incendi, quan se declara. Evidentment que no cal regatejar els mitjans pels bombers perquè siguin més eficaços i perquè ells s'hi juguen la vida per nosaltres, equipament i material, més camions, més mitjans aeris, el que calgui per evitar un desastre més gran. No caldria que se cremés, efectivament, tota una regió, com ha passat a Califòrnia, al Portugal, o fa 4 anys, a França, a les Landes, on, per cert, s'havia fet l'error de plantar només pins, un monocultiu d'arbres inflamables. Error. Ara bé, cal mitjans, sempre més, perquè deixar cremar és la solució, no temo, preconitzada per experts en medi ambient, doncs deixar cremar seria insuportable per la gent, per l'opinió pública que mira la televisió. Imagineu el que se diria. Només veure les polèmiques polítiques dels diversos partits a París després de l'incendi de Trevillac de la setmana passada. Què fa el govern? Les inversions són insuficients, etc, etc. Quan fa uns mesos aquests mateixos partits prioritzaven altres despeses per satisfer franges d'electors que volen captar per les pròximes eleccions. No vull entrar en aquesta polèmica. Només per tancar, us vull donar una idea del cost enorme d'un incendi per combatre'l. Deixem fora l'equipament dels bombers, com he dit. Això ha de ser sempre prioritari, car són gent abnegada i que s'hi juguen molt. Ara bé, el cost. Una hora de vol d'un helicòpter, que sigui per salvar una persona al mar o a la muntanya o durant un incendi, no es costa 5.000 euros per hora, segons una enquesta de Radio França del novembre passat. Diners públics, nostres. Una hora d'un Canadair, quan bombardeja d'aigua un incendi, representa 15.000 euros de cost per la col·lectivitat, segons un informe del Senat de fa 3 anys. O sigui, que 3 Canadairs i 2 helicòpters durant un dia d'incendi, com la setmana passada, un sol dia, costen 550.000 euros. Per un sol dia, multipliqueu i afegiu el cost de la compra, del manteniment, dels camions, etc. Evidentment, l'ideal seria prevenir, limitar els futurs i inevitables incendis. Sabem que no se tornarà a la vida d'abans. Embarreu, pagesos, ramaders, dins un territori mantingut en bon estat. Això no tornarà. Però sabem també que cada vegada que hi ha aquí o allà vinyes o un ramader amb cabres, fedes o vaques, és un sector de territori que serà més net i que servirà de tallafoc natural en cas d'incendi. Doncs, enfront dels costos enormes que acabem de veure, mirem que reben com a ajuda els ramaders, aquests que protegeixen el territori. Dins la Unió Europea reben cada any 22 euros per cada feda i 15 euros per cada cabra, cada any, més una ajuda regional de 70 euros per cada hectàrea que utilitzen. A més, puntualment, excepcionalment, eventualment ajudes pels edificis, modernitzar, o per la protecció dels ramats contra els depredadors. Per tant, ara que tenim les dades, calculem. Un ramader que utilitza 10 hectàrees i té 100 cabres cobrarà 2.200 euros d'ajuda cada any i 2.900 euros si té 100 fedes. És derisori al costat del preu de la lluita directa contra l'incendi i els mitjans aeris. Comparem amb un dia de Canadair i d'helicòpters, de l'exemple precedent, és l'equivalent de la dotació de 200 ramaders de fedes o de 250 ramaders de cabres per tot un any. Pregunti, no valdria la pena d'ajudar-los més perquè s'instal·lin o aguantin? Per exemple, amb una dotació suplementària si pasturen en zona mediterrània que té un perill d'incendi? Què en penseu?
4: Moltes gràcies, Joan, per les teves explicacions i fins la setmana entrant.
5: Bon dia a tothom.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.

0: Vilatges de Conflent. Avui acabarem la nostra visita a Vinçà, al Baix Conflent, amb el Joan Miquel Turón. Hem passat per al centre antigament emmurallat, hem seguit al llarg de les restes de les muralles, vam passar a la plaça del Puig i ara som a la Vila Nova.
1: La Vila Nova, perquè Vinçà, també en l'edat mitjana, tenia una fira molt important. Era una fira que és... la podem retrobar a ple de documents, parlen de la fira de Vinçà perquè era una cosa molt important. Cal pensar el que era una fira en aquell moment. Era l'hipermercat Auchan, era la riquesa, era l'únic lloc on hi havia diners. Era l'únic lloc, llavors encara avui dia, per exemple, hi ha una plaça, una petita plaça que es diu la plaça Coixona, perquè era la plaça on se venien els porcs. Jo, el meu oncle, s'hem passat a costat de la seva casa, el meu oncle era ferrer a Vinçà, i llavors, per la fira de Vinçà, ell sortia totes les eines per vendre, que havia fet tot durant l'any, i tota la gent que venien dels vilatges anaven a Canal Ferrer a se fer coure la carn, la saucissa i tot això, i era un dia de festa. Me cal pensar que era molt important una fira. Vinçà era ric perquè tenia una fira. Hi ha hagut casaments, per exemple, entre Pau i Puigcerdà, perquè la gent de Pau puguin anar a fer la fira de Puigcerdà i la gent de Puigcerdà per anar a fer la fira de Pau. Era molt important. Encara tornem a trobar el màrbol aquí, sous la vorera de la carretera.
0: No ens ha explicat per què la Vila Nova. Ho intuïm, eh?
1: Però... Sempre igual. Eh? És a fora de les muralles. És aquí que comencen les muralles, al carrer de l'Església, i darrere, ben entès, la Vila Nova, perquè és la vila que s'ha construït després a l'exterior de les muralles de Vinçà. Llavors aquí hi havia... Hi ha una casa, llavors, a la plaça la plaça de la República, avui dia, i veiem que hi ha ple de nius d'orenetes. Vinçà és el lloc on hi ha el més de nius d'orenetes de tot el departament. I llavors, jo faig tot per protegir les orenetes i molesti sempre l'Ajuntament, perquè quan hi ha obres vull absolutament que protegeixin les orenetes, i quan hi ha gent nova que compren les cases, has de dir i has d'explicar que sobretot no tenen pas el dret de treure els nius de les orenetes, perquè són protegides. Vite aquí, s'hem fet tota la volta, arribem, llavors sempre som a fora de les muralles, al Café de França, que va ser també amb el cinema i l'església, va ser el lloc de joventut, i... com que a Vinçà hi havia quatre cafès, hi havia quatre carnissers, hi havia tres forners. Avui dia hi ha pas cap cafès, i l'Ajuntament ha tingut de mantenir artificialment un cafè on l'ha crompat i ha posat joves per se'n cuidar. Llavors es fan tapes i tot això. Llavors, imagina't, el dissabte a la nit nosaltres hi havia quatre cafès, anaven a fer els aperitius d'un cafè a l'altre. Avui dia, per i pus. Mai hi ha hagut tants habitants a Vinçà i mai hi ha hagut tan poca cosa. Hi havia quatre carnissers, n'hi ha un que fa la viu-viu i que tancarà aviat.
0: Joan Miquel, parlem d'un esdeveniment per Vinçà, és la creació del barratge que ha canviat en la vida de Vinçà.
1: Pas gran cosa, de fet. Pas gran cosa. El meu besavi, que he conegut, deia ja que quan hi hauria el barratge, les terres que teníem de la Laiga, nosaltres, de la Tet, se vendria encara gràcies al barratge. El meu besavi, doncs se'n parlava des de fa temps. Après, que ha canviat a Vinçà, el vilatge s'està morint, doncs, de tota manera, hi ha pas... Prada ha reeixit a sobreviure, Illa de Tet més bé, encara que Prada, i al mig Vinçà, que era el chef lieu de canton, han pas sapigut fer res. I llavors, el barratge, jo he viscut la naixença del barratge, el que hi ha hagut és que hi havia una presa dins de la Tet que servia a fer electricitat, i com que han agafat això per fer el barratge, ho van negar, i llavors, per compensar això, van fer el petit lac de Vinçà amb el càmping i tot això. I llavors, és veritat que hi ha una animació gràcies al petit lac i tot això, però l'incidència que té sus el village, cap. Absolutament.
0: I moltes construccions al voltant.
1: I llavors, bon, après, és com tots els vilatges de Catalunya Nord, hi ha hagut els ajuntaments, com que sabien pas què fer per animar els pobles, han fet lotissements. Llavors hi ha lotissements pertot. Rigardà és immens, però hi ha pas cap vida, hi ha prepús, són gent que se coneixen pas, que coneixen per res. Un cop a la setmana se'n van a omplir tot l'hipermercat del costat i hi ha pas vida. Aquí som al mig de Vinçà. Quan veiem una persona de 80 anys és un jove.
0: Gràcies, Joan Miquel Turón, per ens explicar Vinçà, Vinçà d'ahir, una mica menys, evidentment, Vinçà d'avui, que ha tingut la seva evolució. Moltes gràcies, Joan Miquel.
1: Allez, gràcies a vosaltres. Adéu.

Jo, Miquel, exagero força. Hi ha més joves de menys de 80 anys a Vinçà. I així doncs s'acaba la nostra passejada a la capital del Baix Conflent, Vinçà.

0: カタラン・ソサエティ。
1: Bonne histoire, Radio Arès.
2: Ràdio Arrels. Educació a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: Avui presentem l'Hort Pedagògic del Voló, un espai on els infants aprenen a cultivar plantes i hortalisses. Per conèixer millor aquest projecte, connectem amb Marcel Gelfi, president de l'Associació Jardins Intergeneracionals del Voló. Bon dia, Marcel.
4: Bon dia a tothom.
3: Per començar, ens pots explicar què és l'objectiu principal d'aquest hort?
4: El primer objectiu és de fer conèixer als nens, als alumnes de l'escola, del primer, els que són els llegums, el que existe, que pocs mengen a casa, els fem sembrar, els fem trasplantar, els fem ocupar-se, regar, treballar a terra, aixecar l'herba, repartir el fem, els fem fer totes les coses que se tenen de fer dins d'un hort. I així coneixen diferents varietats, que sigui diferents llegums, que poden ser llegums naturals, llegums habituals, com siguin carxofes, col, enciam, tomàquets, bledes, espinacs, aquests llegums, fenoll, pebrots, carbassons, espinacs, bledes, que coneixen pas la gent. La gent d'ara el coneixen pas, els nens en mengen pas i aprenen aquestes varietats de llegums i de cada llegums, en tomates, metem 5-6 varietats que poguessin conèixer diferents coses que existen. Que aprenen que els carbassons n'hi ha de verds, n'hi ha de grocs, n'hi ha de cada color i els transparents, segons que venen, els aprenem el que és un enciam, que alguns han vist mai un peu d'enciam, un peu de carxofa. I els hi fem tastar la ferrigola, l'alfabrega, el zelnet, el romaní, tota la sàlvia, la cibulet, totes aquestes herbes que serven a la cuina i que no coneixen pas. A casa, pocs utilitzen aquestes llegums, aquestes varietats de planta.
3: I quant de temps fa que existeix aquesta iniciativa?
4: L'hem iniciat en 2014. A 12 anys.
3: Com s'us va acudir fer això, fer aquest hort pedagògic?
4: Bé, la primera idea era amb l'alcalde Cristian Oliva de fer un hort perquè els nens puguin conèixer la planta, que s'interessin a l'hort, als jardins, i que els pares venen i quan hi hauria famílies que vindrien, a poc podríem fer un hort comú, i després un hort per cada família que voldria fer un hort.
3: Els que impulseu aquest projecte, doncs, els membres de Jardins Intergeneracionals del Voló, qui sou exactament?
4: Bé, som un grup de 8 jubilats, quasi tots jubilats. Ningú de nosaltres té un nen a l'escola, això cal dir, i som tots voluntaris. I ens cuidem de l'hort quan n'hi ha pas els nens. I els nens venen de 2 cops per setmana, 4 classes. N'hi ha 200 que venen, de nens de la primera. Alguns venen de les classes de petits, de Sant Trairí, de la Casa de la Joventut. I aquests petits venen a mirar quan sembrem les plantes o quan transplantem. I després venen 2 o 3 cops per veure l'evolució de les plantes i collir de quan en quan és el moment, algunes plantes. I totes les plantes són donats als alumnes perquè puguin portar a casa o tastar amb els seus pares o segons que sigui maduix o altre, els fem tastar a l'hort. Alguns no coneixen ni res un albaricoc o una pressa. No coneixen una pressa. Nens de 8 o 9 anys. És una misèria. S'han posat també arbres com albaricocs, caqui, oliveres, imuna, presses, kiwi, poma, nectarina, nectarina no coneixen, codonyat no coneixen. No coneixen la pasta de codonyat. I els codonyat encara menys. I els hi prenem, els hi aprenem a conèixer els noms dels arbres, a s'acuidar un poc dels arbres i al mateix temps els hi aprenem a estalviar l'aigua, a deixar els animals en pau, coccinels, marietes, papillona, aranya, tots els animals adventius de l'hort, els hi mostrem. Demostrem que són tots útils.
3: I a part d'això, doncs, d'ensenyar doncs, una mica totes les fruites i verdures que aquests infants potser no coneixen, quines són les altres importàncies doncs, d'aprendre els més joves a treballar la terra des de petits?
4: Que puguin conèixer aquests llegums, els de tastar i demanar de quan en quan als pares d'en fer, perquè pocs tenen un hort, eh? Hi ha en una classe d'alumnes de 22-25, n'hi ha dos o tres solament que coneixen un hort, del pare o de l'avi. I doncs pocs mengen llegums, llegums en boata de quan en quan i en coneixen molt poc. El but és fer conèixer i respectar la natura, tota la natura i conèixer el que és comestible i que se pot menjar o comprar, bien sûr, sigui un magasin, un hortolà o dins d'un magasin.
3: I als infants els hi agrada venir a l'hort?
4: Uf, si els agrada, que siguin els infants o els professors, tots podrien venir. Totes les classes podrien venir, però no podem els acollir tots, sent massa pocs. I en dos dies de la setmana ja és prou, però quan venen a l'hort se regalen, aprenen coses, fem jocs amb la natura, fem jocs de com se diu, per aprendre els noms, a escriure, fem dibuixar els llegums i tot, fem diferents jocs, fem de quan en quan una loteria i alguns dies, en fi, tres cops a l'any, fem unes portes obertes amb loteries i jocs i perquè els nens vinguin amb els pares, els demostrar que jo he sembrat això, jo m'he cuidat d'això, jo he fet això, i els nens vindria sempre a l'hort.
3: I penseu que aquesta iniciativa l'haurien de fer tots els vilatges amb les escoles?
4: N'hi ha molts de vilatges que ho han fet a l'entorn. N'hi ha 7 o 8 que han vingut als anys 2014, 15, 16, que han vingut a veure com ho feien i ho han fet. Alguns tenen un petit hort a l'escola mateixa i d'altres els fan cuidar un hort com nosaltres a la vora del poble.
3: I per l'estiu i la sequera com ho feu?
4: Bé, nos en cuidem nosaltres. Fem tons a dos o tres per arregar, per nos cuidar de l'hort al temps que n'hi ha pas alumnes.
3: Marcel Gelfi, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: El disc d'aquesta setmana és Aportar bellesa al món, el darrer àlbum de la cantautora Anna Roig, que va sortir fa tot just un any. Anna Roig, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Molt bé. La primera cançó de l'àlbum que ens has volgut presentar és la cançó que té el mateix nom que el disc, Aportar bellesa al món. La música és una cosa que aporta bellesa al món. Imagino que la música té una plaça central dins de la teva vida, Anna.
3: Sí, exacte. De fet, es diu així aquest disc perquè volia recordar-me que si jo estava fent música, era per l'objectiu aquest de portar bellesa al món, no? Perquè, bueno, que hagi seguit una miqueta la meva carrera, vaig fer tres discos amb Anna Roig i L'Ombre de ton chien, i vaig acabar la gira de l'últim disc d'Anna Roig i L'Ombre de ton chien el 2016. I a partir de llavors vaig fer una parada indefinida del meu projecte i no tenia clar voler-hi tornar, no? I llavors va ser un dia anant a veure un concert de l'Àlex Cassanyes Big Band Project que em va agradar tant, vaig vibrar tant, em va emocionar tant que vaig sortir d'allà i vaig escriure en una llibreta: ja sé què fa la música, ja sé per què m'he estat dedicant a la música durant tant de temps. Potser tinc ganes de tornar-hi perquè he descobert que la música el que fa és aportar bellesa al món. Igual que jo avui he rebut aquesta bellesa tan gran d'aquest concert, doncs potser sí que tinc ganes de tornar-hi a aportar bellesa al món mitjançant la música. I per no oblidar-me d'aquest objectiu vaig posar el títol, vaig fer aquesta cançó i també vaig posar aquest títol en el títol del disc, no? Aportar bellesa al món. Així la declaració d'intencions està clara, no? Que és per això que faig música.
2: I penses tu que la bellesa és una cosa que a vegades minimitzem perquè ho trobem potser una mica superficial?
3: Clar, jo la bellesa, que, com que l'he anat reflexionant molt, per mi la bellesa no és allò que és superficial. Per mi la bellesa té molt a veure amb el que és de veritat. A vegades hi ha coses ben dures però que són boniques o coses, jo què sé, de la natura, no? Que jo què sé, un tronc que s'ha escardat per un llamp o no sé què, saps? Que fins i tot pot ser bonic, pot ser com una escultura, però en realitat és una cosa que no és: ai, mira que bé, ai, mira que bonic, ai, mira no sé què, no? Vull dir, és un altre tipus de bellesa. La bellesa va molt associada, com dèiem, amb la veritat i amb la bondat, també. A vegades quan diem és una bellíssima persona, no estem parlant del seu físic, estem parlant del seu interior, no? De la seva personalitat. Per tant, per mi la bellesa va més en aquest sentit de meravellar-se per la vida, no? De veure bellesa en petites coses que són grans coses, al cap i a la fi, no? I adonar-se del valor d'aquestes coses màgiques que té la vida, no? I tan pures i tan de veritat.
2: També potser en un moment en la teva cançó dius la veritat feta amb sensacions, parles de la importància del moment present, no?
3: Clar, aquí era, sí, el moment present, però també era com defineixo la música, no? Perquè la música ens fa rebre bellesa? Per què la música ens transmet tant, no? No té paraules, la música. Bueno, sí, en la cançó hi afegim la paraula, per tant, ajuntem dues coses, no? Que és la paraula i la música, i encara ho fem més potent, no? Per això m'agrada tant aquest estil musical. Però la música en si ens transmet un munt de sensacions de veritat, que jo dic la veritat que no es pot dir en paraules, la més subtil feta de sensacions, no? No sabem per què, però aquella música ens connecta amb no sé què, no? A tots ens passa, no? Quan escoltem músiques que ens agraden, que dius, no sé per què, però aquesta música em canvia l'estat d'ànim, no sé per què, però em fa pensar en no sé quin moment de la meva vida, em fa pensar en unes persones, et trasllada, no? La música, i et fa connectar sense explicar-t'ho en paraules amb coses íntimes, no? I molt de veritat. Llavors va ser la meva manera d'explicar què crec que és la música, no? Aquesta cosa feta de sensacions inexplicables a vegades.
2: Anna, escoltem doncs aquesta cançó Aportar bellesa al món.
3: Genial.

0: Estem avui parlant amb la cantautora Anna Roig, que ens presenta el seu darrer disc. Anna, les teves cançons les escrius i les compons tu tota sola?
1: Sí, faig jo la lletra, faig la melodia i després sí que m'envolto de professionals dels arranjaments, no? En aquest cas he comptat amb l'Àlex Casanyes, que ha fet els arranjaments de tot el disc, i de bons músics, m'acompanyo perquè ho interpretin allò que ha escrit l'Àlex. Però sí, tota la que és la part d'autoria és meva, no? La part d'autoria de lletra i música.
0: I quan fa tu que fas música i que compons cançons?
1: A veure, jo música des de petita, però no trobava el lloc que m'agradava. Vaig començar fent piano clàssic, després em vaig passar al saxo, música moderna. Vaig anar com tastant diferents coses. Després va ser en una estada, en un Erasmus que vaig fer a Lyon, per estudiar, per ser musicien intervenant dans les écoles, que allà el que passava és que cada dia ens feien com una masterclass d'una temàtica diferent. Un dia doncs ens venien a fer dansa, l'altre dia cant coral, l'altre dia ens ensenyaven a tocar la guitarra, l'altre dia, bueno, mil coses. I en un d'aquests tallers que fèiem allà a la universitat, hi havia un taller d'interpretació de cançó. Jo no sabia que les cançons s'interpretaven, que no havia caigut mai que les cançons expliquen coses, que les cançons són com una barreja de teatre i música, que eren dues disciplines que m'agradaven molt. I vaig començar a entrar en la cançó francesa, no? Una miqueta a investigar, i vaig començar a tenir ganes de fer les meves cançons. Va ser així com vaig anar a l'École Nationale de Musique de Villeurbanne a formar-me per saber fer cançons i començar-les a interpretar. I això, vam crear el grup de L'Ombre de ton chien el 2005, amb el que fèiem versions de cançó francesa, i des de llavors doncs ja m'he assumit com a cantant de cançons sobre els escenaris i com a compositora de cançons des del 2005.
0: I doncs una de les cançons del teu darrer disc és El món serà dels ocells. Anna Roig, per què El món serà dels ocells?
1: Mira, aquesta és la típica cançó feta durant la pandèmia. És la cançó que vaig escriure quan estava tancada a casa. Jo vaig passar la pandèmia al meu pis sola amb la meva gata, i els moments que tenia així d'aprofitar el balconet, no? De sortir, me n'adonava del silenci que hi havia al carrer i que només se sentien els ocells. I era tan plaent, no? Era donava un gust, no? Jo visc en una rambla on van passant cotxes durant tot el dia. Tinc l'autopista no gaire lluny, també sento una miqueta de lluny doncs aquest so. I ostres, aquells dies, no? De sortir i veure que tot floria, més va enganxar en primavera, no? I que senties cantar els ocells i que no senties els cotxes i tot això, era com, mira, la pandèmia està sent molt dura, evidentment, en molts aspectes, però pensava, tant de bo ens porti aquest connectar amb la naturalesa, no? I aquest voler fer que el món sigui més orgànic, que sigui més en consonància amb les coses naturals, no? Amb els cicles de la vida, amb les altres espècies amb qui convivim al planeta Terra, no? I amb tota la vegetació, amb tot, no? Que no ens creguem, que parem de creure'ns que els éssers humans som superiors a la resta d'habitants del planeta, no? I aquesta és una cançó doncs d'esperança també, doncs dient, mira, ara que ens hem tancat cadascú a la seva gàbia, per fi el món serà dels ocells, no? Potser ens ha fet falta invertir els rols, de que els ocells ja no estiguin en gàbies i que siguem nosaltres un temps, que estiguem aquí dintre aprenent a respectar els ocells i la natura.
0: Crec que som molts qui trobem a faltar la calma dels confinaments.
1: Sí, s'ha de dir. Sí, sí.
0: Tot seguit, El món serà dels ocells, d'Anna Roig.

0: Avui tenim el plaer de conversar amb Anna Roig sobre el seu últim disc, A portar bellesa al món. En aquest àlbum tenim la cançó Una abraçada de mare. Una pregunta potser personal. Tu ets mare, Anna?
1: No, no sóc mare. Però el fet de fer aquesta cançó ve de que jo veig molts infants durant la setmana, perquè em dedico a fer classes de sensibilització musical i tallers de música per nadons. Llavors, totes les tardes les tinc ocupades amb això. I aquesta cançó, precisament, la vaig escriure en una època que, com us he comentat abans, en la cançó de Portar bellesa al món, vaig decidir parar el meu projecte artístic el 2016 i, clar, com que no tenia concerts, vaig agafar-me més classes que mai, no? Jo ja n'anava fent sempre unes quantes, però aquella època vaig completar el meu horari fent més classes i sobretot classes de música per nadons. I em passava les tardes així davant de nadons, que era un públic amb el que em sentia molt còmoda perquè no sentia que no tenien expectatives sobre el que jo els hi proposava, no? I que era un públic espontani, els nadons, no sé si quin hagi tingut al voltant, no? Són unes persones com molt espontànies, bueno, és com encara estan per... Vull dir, són de veritat, no? Són tal com són i a mi, bueno, em va alimentar molt també estar treballant amb ells i les seves famílies. Llavors jo era una època que estava emocionalment tocada també pel fet això d'haver parat el projecte, també per temes personals i això. I clar, jo veia davant meu cada tarda aquelles abraçades de mare, no? I tan plenes de reconfort i que veia que, per exemple, si un nadó queia, es feia mal això, per molt que jo els hi caigués superbé perquè era la mestra de música superguai o el que sigui, no servia la meva abraçada, necessitaven l'abraçada de la mare, no? I llavors, bueno, això em va marcar molt, no? I em va fer reflexionar molt sobre aquesta abraçada de mare, que fins i tot de grans a vegades necessitaríem, però que ja no ens serveix si la nostra mare ens la fa perquè ja som grans, però que podem aprendre a fer-nos nosaltres mateixos aquesta abraçada, no? Acompanyar-nos emocionalment quan ho necessitem, no? I respectar-nos els tempos que necessitem, respectar que no sempre estem bé, respectar que, bueno, donar-nos allò que ens fa falta a cada moment és com fer-nos una abraçada de mare a nosaltres mateixos. I aquesta era la reflexió de la cançó.
0: I aquesta cançó també és la banda sonora de l'obra de teatre Tocar mare, de Marta Barceló. Ens en pots parlar una mica d'això?
1: Sí, de fet, el Jordi Casanovas és el que va posar en escena l'obra de teatre de la Marta Barceló, no? I amb el Jordi ens coneixem ja d'haver treballat conjuntament en alguna de les seves obres i em va trucar i em va dir: Anna, que estic en un projecte que hi veig com que hi quedaria bé una cançó teva, si pots crear una cançó per aquest projecte. Em va passar el guió i clar, jo vaig acabar de llegir el guió i dic: és que no puc crear una cançó millor que la que ja tinc creada. I aquesta cançó encara no estava publicada en el meu disc i... Era una cançó que jo tenia així en un calaix per si algun dia feia un disc, no? Encara no tenia previst fer el disc. I llavors li vaig dir: mira, Jordi, tinc una cançó que és ideal, però només hi ha una condició, jo us la cedeixo per l'obra, però ha de poder estar també aquesta cançó en el meu proper disc, que no sé quan sortirà això, però que també ha de poder ser-hi, no? I em van dir que cap problema, que podia ser una cançó que estigués a dos llocs, i a més hi queda superbé dins l'obra de teatre. Ara han acabat la gira i això, però bueno, jo l'he pogut veure un parell o tres de vegades l'obra i és superbonica l'obra, i a més quan sento la meva cançó allà dins és com: ai, quin honor, saps? Allò que la cosa hi casi també, és superguai.
0: Ara mateix escoltem doncs Una abraçada de mare, d'Anna Roig.

Que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs. Si no et surt, ja ho aprendràs.

tot el cos. Et sents a casa, sents repòs i et deixes portar per l'aire. Una abraçada de mare et queda sempre en el record i és el teu més gran tresor.

0: si et saps tractar amb tant d'amor com quan abraça una mare.
1: Això era una abraçada de mare de l'Anna Roig. Anna, ara ens parlaràs de la cançó Si la tristesa no té fi, un dels temes del teu darrer disc, A portar bellesa al món. Penses que la tristesa és una emoció que volem caçar i de la qual volem desfer-nos, però potser l'hauríem d'escoltar i acollir més, no?
2: Sí, exacte. És l'aprenentatge que he fet jo en els últims anys, no? Que he fet un treball emocional bastant intens, perquè, de fet, en el moment que jo vaig acabar amb el projecte Anna Roig i l'ombra de ton chien, clar, vaig tenir una crisi personal, no? Molt propera al que seria una depressió amb ansietat i això. Per sort no va durar molt, perquè també a la seguida em vaig posar en mans de psicòloga i teràpies que m'ajudessin a canalitzar-ho i entendre-ho i portar-ho cap a un altre lloc. Però, clar, em vaig adonar que en el moment aquest que et sents super, super, super trista, fins al punt d'estar deprimida, no? Tens ganes de sortir d'allà, tens moltes ganes de sortir d'allà. Dius, és que no suporto aquesta tristesa. Però acabes veient que és que no hi sortiràs si no transites aquesta tristesa. Per tant, t'has d'acabar fent amiga de la tristesa d'alguna manera. Saber-la identificar, saber per què està aquí, què et vol dir, dialogar amb ella, saber que les emocions són transitòries, que durarà potser 2 dies en què estarà molt intensa aquesta tristesa i que et sentiràs fatal, que no saps cap on vas ni com sortiràs d'aquí. Però has de pensar que com qui té un refredat, quan tens un refredat no penses, ah, ja tinc un refredat per tota la vida, sinó que penses, bueno, ara estic amb un refredat, però d'aquí X temps segur que ja no el tinc, no? Has de pensar en això, no? Que és una cosa transitòria i que acabarà passant, però que millor que t'hi facis amiga i que mentre hi és, doncs que ho portis el millor possible. Llavors, reflexionant sobre això, bueno, també una de les coses que he après durant tot aquest temps és que les emocions no estan aïllades unes de les altres, que poden conviure i que fins i tot jo he tingut moments de sentir-me trista i alegre a la vegada. I això és possible, no? I llavors aquesta cançó, inspirada en una cançó de l'Antonio Carlos Jobim, que diu tristesa nau tem fim, felicitat de sim, que la tristesa no té fi, però la felicitat sí que en té, diu ell, doncs jo li vaig contestar amb aquesta cançó, d'acord, la tristesa no té fi, però és perquè es pot combinar amb l'alegria, no? I és el que vull dir amb aquesta cançó de d'acord, tristesa, estigues aquí amb mi, però no m'impedeixis seguir amb la meva vida i seguir volent crear moments feliços.
1: És això, per tu, la joia i la tristesa són dues emocions complementàries, perquè dius, si la tristesa s'ha de quedar amb mi, haurà de deixar lloc per la joia de la vida.
2: Sí, exacte. Que et pots sentir trista, però no has de perdre el cap, no? L'objectiu, no? Però vull estar bé, no? I fer coses per fer-te regalets, no? De dir, mira, què em fa feliç? Doncs em fa feliç sortir a caminar a la natura, doncs vinga, hi vaig, em sento tristíssima, però no passa res, i vaig a caminar igualment, i puc caminar amb tristesa, i no passa res, però no deixaré de fer les coses pel fet d'estar trista, no? I res, això, aquesta combinació d'emocions, no? Que és un còctel que la vida, doncs, va combinant emocions de tot tipus, i saber-les també, a vegades identificar, també t'ajuda a dir, d'acord, estic sentint això, no passa res, és normal, ja passarà.
1: Escoltem, doncs, Si la tristesa no té fi, d'anar

0: Aquesta setmana el disc que presentem és A portar bellesa al món, d'Anna Roig. L'última cançó que ens has volgut explicar, Anna, és Tant de bo fossis aquí, una cançó de dol molt trista. A qui li dediques aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó va dedicada a la meva mare, que es va morir fa 2 anys i mig d'un càncer, i és com la carta que li faig en el moment que vaig decidir que volia fer el disc, que ja ho tenia tot encaminat. No sabia si jo seria capaç en aquell moment, perquè just feia poc que s'havia mort, no sabia si jo seria capaç d'escriure-li una cançó per ella, però em vaig posar a escriure com una carta del que jo li diria, no? De mira, he fet un nou disc, mama. Has vist? Qui ho havia de dir que hi tornaria, no? I segur que m'estàs donant molta energia des del lloc on estàs, perquè l'estic sentint molt, no? I que segur que he après de tu, doncs, tota aquesta empenta que tenies per fer les coses, segur que li ha agradat ara i per això he tingut aquesta energia per tornar-hi, no? És una cançó especial també perquè a nivell d'arranjament és molt diferent de la resta de les cançons del disc, perquè li vaig demanar a la Carla González Ferrer, la contrabaixista del projecte, si em podia acompanyar, i de fet cada vegada que m'acompanya la Carla ho fa improvisant. Per tant, no hi ha dues vegades que hagi sonat igual aquesta cançó en els directes, no? Tenim la versió gravada, que sí que cada vegada que la poses és igual, però després en els directes doncs és un moment superespecial en què ens trobem allà recollides, la Carla i jo, cantant aquesta cançó per la meva mare.
0: I tu, Anna, amb la teva mare, has tingut bona relació al llarg de la vostra vida?
1: Sí, de fet, el que dic a la cançó és dir que he perdut el meu puntal una mare, una amiga, no? És algú amb qui he compartit moltíssim. Sempre hem tingut l'impediment, bueno, sembla que faci teràpia ara aquí, però els meus pares tenien una botiga i treballaven molt i de petita doncs no es podien ocupar tant de mi com a mi m'hagués agradat, no? Però tots tenim les nostres històries. Però bueno, és una de les coses que vas entenent també, vas entenent el per què, vas sanant i això, no? I de fet, amb la meva mare, molta complicitat sempre, i de fet va ser ella que em va impulsar a fer música, perquè va notar que a mi m'agradava la música i va apuntar-me a l'escola de música i tot el que fes falta, no? Perquè jo tirés per aquí. I després, clar, no sempre podíem estar juntes pel tema aquest de que sempre tenien molta feina a casa meva, i precisament la malaltia de la meva mare, que la va fer aturar-se, no? Va fer que passéssim més estones de qualitat juntes, no? I agraeixo una de les coses positives de la malaltia, tot i que aquesta malaltia m'ha pres una de les coses més importants de la meva vida, la meva mare, no? Però aquests 2 últims anys que va estar malalta fins a morir-se doncs van ser molt bonics en aquest sentit d'estar molt unides, de fer moltes coses juntes i d'apreciar molt estar compartint coses, sí, cada moment. Sí, sí.
0: Anna Roig, moltes gràcies i us deixem amb aquesta cançó Tant de bo fossis aquí, d'Anna Roig.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Tant de bo fossis aquí. Mira, he fet un nou disc. Qui m'ho havia de dir? Que hi tornaria. I aquí estic de nou, explicant coses al món, cantant les meves cançons. Quina alegria. I has fet alguna cosa?

si t'arriben les cançons. Desitjo que et donin pau. Si t'arriben les cançons, que et dibuixin un somriure. Les he fet amb tot el cor. Així és com ho faig.

0: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet,

0: Ai, mare, què va passar?
1: Que la justícia m'agafà i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Rafael i tinc 9 anys. El que m'agrada més de l'estiu és que no hi ha escola i que puc anar a la piscina a Berni, on hi ha tobogans, una piscina calenta i el trampolí.

Oh,

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
5: L'hora 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roser Padilla i Arnau Ballbé, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar, una veu comentava

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Cameles, 95.
2: Ets una fera que busca ser devorar. Primer sedueixes i després te'n vas. Busques escoltar.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Salomé, tinc 11 anys. El que m'agrada més a l'estiu és les viatges perquè descobrim d'altres llengües, d'altres gent i d'altres cultures.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. A Toluges, 95. La cançó.

0: tellement cru. Faut que j'y aille.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Nassim, tinc 10 anys i el que m'agrada més a l'estiu és fer batalles d'aigües.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a Terrassa, una de les dues capitals del Vallès Occidental. Al barri de Can Aurell hi ha un gran parc conegut com el Parc de Sant Jordi i a l'interior un monument modernista de gran interès, la Masia Freixa. L'edifici es va construir l'any 1896 com a fàbrica de filats, una fàbrica més de la gran indústria tèxtil que hi havia a molts punts de Catalunya i especialment al Vallès i a Terrassa. Tot i que la tradició de la manufactura de teixits ja venia de l'edat mitjana, Terrassa va tenir un creixement molt gran a mitjan segle XIX amb l'arribada de les màquines de vapor i l'any 1856 amb l'arribada del ferrocarril. Aquestes indústries agarenques, com les d'arreu de Catalunya, van tenir un creixement molt gran i van fer enriquir moltíssim una burgesia potent que tindria molta influència social, econòmica i també política. En aquest sentit, entre el 1907 i el 1914, l'arquitecte Lluís Monconill i Parellada va convertir aquesta fàbrica en la residència familiar de l'industrial tèxtil Josep Freixa i ho va fer en un estil modernista molt inspirat en les obres de Gaudí. L'obra final és una gran masia modernista de color blanc, amb una porxada d'arcs parabòlics a la part de darrere i una torre octogonal que sobresurt al costat nord-est de l'edifici. La Masia Freixa va ser durant anys la seu del Conservatori Municipal de Música de Terrassa, que ara té un edifici propi al campus universitari. Actualment acull el Síndic Municipal de Greuges, l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament, i és seu de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. De pocs edificis en podem dir que hi hagi una cançó dedicada a la construcció, però la Masia Freixa de Terrassa en té tota una obra del compositor José Galeote, interpretada pel Quinteto 1909. En sentirem el segon moviment, un vals que vol recollir com era la vida d'aquesta burgesia tèxtil tan diferent dels treballadors que feien funcionar tota la indústria.

0: El que hem sentit és el segon moviment de la Masia Freixa, de José Galeote, interpretat per Quinteto 1909, dedicat a aquesta masia modernista de Terrassa.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. És migdia.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.
1: Literatura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Canet acull durant tot l'estiu una exposició sobre el poeta i també ceramista Agomarcín Gomila, que va néixer a Menorca però que va fer part de la seva vida aquí a Catalunya Nord. I a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels el Pere Gomila, que és un dels, podríem dir, dels primers que va estudiar doncs, la poesia d'Agomarcín Gomila. Pere Gomila, bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, compartiu cognom, però em sembla que no sou família directa, no?
3: No som família. De fet, a Menorca hi ha molts Gomiles que no són família.
2: Comenceu, Pere Gomila, a parlar de la poesia de Agomarcín. Sou de les primeres persones que dieu, ep, aquí hi ha una cosa que és bona i que no se li està fent potser prou cas, no?
3: El cas és que jo, quan vaig començar a escriure poesia, vaig cercar referents menorquins i vaig descobrir Agomarcín Gomila, de molt jove, i ja em va entusiasmar. De fet, era el més gran referent que en aquells moments podia trobar a Menorca. I aleshores vaig començar a interessar-me per la seva obra. Més endavant, l'any 83, crec que era, es va fer un homenatge a Mahó, i es va publicar un llibre entre Mahó i Perpinyà, i l'únic treball d'un menorquí va ser meu, que era sobre la poesia d'Agomarcín Gomila, de manera que vaig tenir l'honor d'iniciar. Després han vingut estudis molt més acadèmics i rigorosos, com el d'Estela Aguilar o Ismael Pelegrí. Però, en fi, com a iniciador, tinc aquest gust, no, de dir, vaig poder ser l'iniciador.
2: Clar, perquè actualment a Catalunya Nord, Agomarcín Gomila no és especialment conegut pel carrer, diríem, com a poeta que ha fet part de la seva vida aquí. A Mahó se'l coneix més, diguem, al públic general, o queda encara reservat, diguem, a un ambient més, més de lletres o més que té més referents?
3: A veure, Mahó se'l coneix bastant més ja, perquè han tingut diferents actes i homenatges. Per exemple, l'any 2005, que era el centenari del seu naixement, se li va fer un homenatge entre Mahó, Perpinyà, també l'Institut d'Estudis Catalans. Però, a més, Mahó té un carrer dedicat, té una placa a la casa natal on va néixer, i fa pocs anys, 5 o 6, es va instituir un premi de poesia per a joves, Agomarcín Gomila. A més, han tingut una cantant, una Maria Àngels Gornés, una cantautora que va musicar poemes des dels anys 70, finals dels 70, va començar a musicar poemes d'Agomarcín Gomila, de manera que sí. A Menorca, almenys, és un poeta conegut. Clar, aquí ell va morir al 70, passat molt de temps, i l'edició de la poesia completa, que aviat estarà bé, jo crec que això el farà més conegut a tot arreu, no només a Catalunya Nord, sinó a Catalunya tampoc no és gaire conegut. No.
2: Doncs aviam si amb tots aquests projectes va fent-se més conegut. Pere Gomila, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
2: Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
2: Aquesta setmana vols fer una reflexió sobre el tema d'actualitat, tristament, de l'incendi de la setmana darrera.
3: Hem conegut una setmana terrible amb el gran incendi que va començar el dissabte 4 de juliol a Trevillac i va ser finalment fixat una setmana després. Se va estendre al territori de Montalbà, Rodès, Tarerac, Illa, però va saltar la Tet i va envoltar Rodès per anar després vers Bula Ternera, vers Vinçà i vers Illa, i va atacar ja les primeres muntanyes dels Aspres. En total, són unes 5.000 hectàrees cremades, o sigui, més que les 1.100 hectàrees cremades dins el mateix sector a l'agost del 2016. Allà Bontes, el 2016, el foc havia començat també a Trevillac per anar per Rupidera fins a Rodès, on també havia saltat la Ribera, i cap a Bula Ternera. És aquest de la setmana passada el més gros incendi des de fa dècades a Catalunya Nord. Ha calgut evacuar 110.000 persones. Malgrat el desastre, és una sort que no s'hagi pogut continuar, que el foc sigui parat abans que guanyi tots els Aspres, car a Llavontes ningú no l'hagués pogut parar a Llavontes. A més de la superfície de bosc i de garriga cremades, el balanç de danys materials és considerable. Moltes cases cremades, masos, cultius afectats, tractor, voltures, etc. Dins el drama, és reconfortant veure la gran solidaritat de la gent nostra i dels municipis que s'han proposat d'albergar els evacuats, amb poques excepcions, que recordarem. Hem de saludar la valentia i l'abnegació dels bombers durant dies i nits que han lluitat malgrat el cansament i el perill. Molts d'ells, majoritàriament, són voluntaris i, per tant, són ciutadans exemplars i admirables. Gràcies a tot. L'Independent del 10 de juliol, divendres, ha publicat un mapa de les superfícies cremades dos dies abans. Ha estat realitzat per l'Agència Espacial Europea de la Unió Europea amb el seu programa Copernicus i la xarxa de satèl·lits d'observació de la Terra que tenen. La vigília, el 9, Google Maps també havia actualitzat les seues fotos aèries on se veia la superfície cremada, al moment on precisament se fixava l'incendi. Tot ha cremat de la Ribera de Tarerac fins a la Ribera de Bellestar. Tot fins a la Tet. A Illa, a més, va cremar el Riberal de Cases Noves per saltar fins a les primeres cases de l'oest d'Illa i també va saltar el Riberal de Regleia, on, passada la Tet, va cremar terrenys agrícoles. Però el més terrible és a Rodès, on la totalitat del territori va cremar boscos, camps i bastantes cases. El poble assetjat. Sant Pere de Belllloc ha cremat també i l'incendi va anar cap a Vinçà fins al llac de les Escumes i se va enfilar a Llavontes per la serra cap a Rigardà. Per sort, se va poder parar el foc als primers vessants de la muntanya, car si no, és tot Glorianes que cremava. Bula Ternera és l'altre poble i municipi sinistrat, amb el foc fins a les cases, i per damunt del poble, per la serra que puja cap a Serrabona. Com sempre, se cerquen les causes de l'incendi, accidentals o foc voluntari per un piròman. L'experiència i les estadístiques nos diuen que dins la gran majoria dels casos, 80-90%, és una causa humana. Persones criminals que calen voluntàriament al foc o imprudències. Però no descuidem que la causa principal és l'abandó del territori, l'absència de pagesos, de ramaders, més una vegetació mediterrània que creix ara sense limitacions, desordenadament i acumula matèria combustible que necessàriament cremarà un any o l'altre. Aquesta vegetació eminentment combustible és com una bomba de rellotgeria que sabem que petarà, però no sabem quan. La gran por de tots els serveis de lluita a casa nostra és que se repeteixi un incendi com el dels Aspres del juliol del 1976.
2: Sí, se'n parla molt aquests dies. Ens podries recordar què va passar l'any 1976?
3: Va ser un incendi monstruós que va cremar 11.000 hectàrees, més del doble de la setmana passada. I malgrat els esforços de tothom, dels bombers, no hi havia canaders allà bontes, no se va poder parar. Va començar el fumaràs de Corbera la Cabana, al Montou, se va eixamplar sobre un espai que cobria 3 municipis de front i va parar a la Vall del Tec, a tocar del castell d'Aubiri. El segon dia se va pensar que se'l podria contenir amb una defensa a la ruta dels Aspres, de Llauró a Oms, però el foc va saltar, amb les flamarades portades pel vent i amb els llepins que fugien amb el pelatge en foc. Vaig cartografiar a Llavontes aquesta zona i vaig fer un estudi sobre les propietats, les compres especulatives, la presència de pagesos, de masos enramats i que cuidaven el bosc per fer llenya. Ho trobareu dins l'Atlas de Catalunya Nord, que és penjat a internet. És cap al final on hi ha exemples locals. I veureu dos mapes d'Oms, un municipi al mig dels Aspres i de la zona cremada. El primer mapa amb la vegetació, boscos, màquies, però també encara bastantes illes de camps, prats i vinyes. Notareu que al nord, on arribava l'impressionant incendi, el front de flames ocupava tota l'amplària del municipi i més enllà cap a Llauró. Tot havia de cremar. En sobreimpressió, veureu l'espai cremat, exactament dibuixat. Constatareu que el foc va ser fraccionat i bloquejat a l'oest per les terres del Mas Caner i del Mas Picanyol i, sobretot, al centre per les terres del Mas d'en Delom. La llengua de foc entre ells va seguir el cerat de la calcina i se va poder apagar per l'acció sols dels habitants. Però per l'est, el foc va passar per les terres abandonades i els boscos embardissats de dos masos comprats per belgues. És l'època de l'especulació sobre la gran propietat, totes les grans propietats que s'abandonaven als Aspres. El foc va seguir, malgrat els bombers i el material disposats en ordre de batalla al Coll de Lloró. Per tant, uns masos amb pagesos, un ramat de fedes i cabres, vinyes i camps van ser eficaços per tallar la meitat del foc. Això il·lustra la problemàtica de fa exactament 50 anys, amb encara bastants restes de vida agrícola i ramadera, però ja amb un territori en bona part abandonat, on el foc era l'amo. Des de llavors, la situació ha molt, molt empitjorat. A part la zona més alta dels Aspres, on hi ha encara ramaders amb vacades que cal ajudar i mantenir, car van ser castigats l'any passat per l'epidèmia de dermatosi modular, que els va obligar a sacrificar sencers, ramats. Però a la part mitjana i baixa la situació és molt dolenta.
2: Què podem fer contra els incendis, Joan?
3: De fet, hi ha dos aspectes ben diferents. L'un és com fer una prevenció que limiti el risc. En parlarem, si voleu, en una altra crònica. El segon és el que hem viscut, la lluita contra l'incendi, quan se declara. Evidentment que no cal regatejar els mitjans pels bombers perquè siguin més eficaços i perquè ells s'hi juguen la vida per nosaltres, equipament i material, més camions, més mitjans aeris, el que calgui per evitar un desastre més gran. No caldria que se cremés, efectivament, tota una regió, com ha passat a Califòrnia, al Portugal, o fa 4 anys, a França, a les Landes, on, per cert, s'havia fet l'error de plantar només pins, un monocultiu d'arbres inflamables. Error. Ara bé, cal mitjans, sempre més, perquè deixar cremar és la solució, no temo, preconitzada per experts en medi ambient, doncs deixar cremar seria insuportable per la gent, per l'opinió pública que mira la televisió. Imagineu el que se diria. Només veure les polèmiques polítiques dels diversos partits a París després de l'incendi de Trevillac de la setmana passada. Què fa el govern? Les inversions són insuficients, etc, etc. Quan fa uns mesos aquests mateixos partits prioritzaven altres despeses per satisfer franges d'electors que volen captar per les pròximes eleccions. No vull entrar en aquesta polèmica. Només per tancar, us vull donar una idea del cost enorme d'un incendi per combatre'l. Deixem fora l'equipament dels bombers, com he dit. Això ha de ser sempre prioritari, car són gent abnegada i que s'hi juguen molt. Ara bé, el cost. Una hora de vol d'un helicòpter, que sigui per salvar una persona al mar o a la muntanya o durant un incendi, no es costa 5.000 euros per hora, segons una enquesta de Radio França del novembre passat. Diners públics, nostres. Una hora d'un Canadair, quan bombardeja d'aigua un incendi, representa 15.000 euros de cost per la col·lectivitat, segons un informe del Senat de fa 3 anys. O sigui, que 3 Canadairs i 2 helicòpters durant un dia d'incendi, com la setmana passada, un sol dia, costen 550.000 euros. Per un sol dia, multipliqueu i afegiu el cost de la compra, del manteniment dels camions, etc. Evidentment, l'ideal seria prevenir, limitar els futurs i inevitables incendis. Sabem que no se tornarà a la vida d'abans. Amb arreu, pagesos, ramaders, dins un territori mantingut en bon estat. Això no tornarà. Però sabem també que cada vegada que hi ha aquí o allà vinyes o un ramader amb cabres, fedes o vaques, és un sector de territori que serà més net i que servirà de tallafoc natural en cas d'incendi. Doncs, enfront dels costos enormes que acabem de veure, mirem que reben com ajuda els ramaders, aquests que protegeixen el territori. Dins la Unió Europea reben cada any 22 euros per cada feda i 15 euros per cada cabra cada any, més una ajuda regional de 70 euros per cada hectàrea que utilitzen. A més, puntualment, excepcionalment, eventualment ajudes pels edificis, modernitzar, o per la protecció dels ramats contra els depredadors. Per tant, ara que tenim les dades, calculem. Un ramader que utilitza 10 hectàrees i té 100 cabres cobrarà 2.200 euros d'ajuda cada any i 2.900 euros si té 100 fedes. És derisori al costat del preu de la lluita directa contra l'incendi i els mitjans aeris. Comparem amb un dia de Canadair i d'helicòpters, de l'exemple precedent, és l'equivalent de la dotació de 200 ramaders de fedes o de 250 ramaders de cabres per tot un any. Pregunti, no valdria la pena d'ajudar-los més perquè s'instal·lin o aguantin? Per exemple, amb una dotació suplementària si pasturen en zona mediterrània que té un perill d'incendi? Què en penseu?
2: Moltes gràcies, Joan, per les teves explicacions i fins la setmana entrant.
3: Bon dia a tothom.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: corrents com alguns d'ells. Seré tan clar com pugui ser, amb un sol desig, que et vagi tot molt bé.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: A Ràdio Arrels,
4: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
5: Com cada dimarts, truquem a Vilafranca, truquem al Joel Mané. Bon dia, Joel.
6: Bon dia.
5: Que ens portes a la informació del Conflent i avui, precisament, que és un dia festiu, hi ha activitats, també.
6: De les 6 del matí fins a les 6 del vespre, durant tot el dia, avui, si la gent els agrada d'anar a fer els buides graners, n'hi ha un a Callà, doncs, al costat de Prada, doncs aprofiteu durant tot el dia des de 6 del matí.
5: Doncs mira, ja ho sabeu, per avui mateix. I ara ja anem fins a dissabte, perquè dissabte comença a Prada un festival bastant important per la capital del Conflent.
6: És que l'Ajuntament de Prada és una ciutat de festivals, eh? N'hi ha bastants. Però ja sabem que el pròxim, aquest dissabte, 18 de juliol, fins al dia 26 de juliol, hi haurà doncs, el festival que es diu Cine Rencontre. Podríem fer la traducció Cine Trobades, doncs, per la gent que els agrada el cinema i sobretot amb el cinema conegut que hi ha al centre de ciutat de Prada, Lido. S'ha d'aprofitar d'aquesta setmana 100% dedicada al cinema.
5: I de Prada pugem a Sant Miquel de Cuixà, perquè ara a l'estiu, que hi ha més visites, han canviat les hores d'obertura, oi, Joel?
6: Per la gent que volem visitar una de les més boniques abadies del poble i de la terra catalana, sí que hi ha hores que han canviat durant els mesos d'estiu, de les 9 del matí fins a les 6 del vespre, del dilluns a dissabte, és a dir, 6 dies de la setmana, i excepció el diumenge, on només s'obriran a les 2 fins a les 6, i aprofitem per dir que hi ha un preu d'entrada que és de 7 euros.
5: Doncs ja ho sabeu, per si voleu anar de visita a Sant Miquel de Cuixà. Ara anem cap a Cunat, perquè hi ha hagut una trobada dels veïns d'aquest poble, una trobada que una mica anòmala per fer una cosa conjuntament, no?

0: Aconat i el seu veïnat, que es diu Bellans, la gent del poble es van organitzar per fer una cultura col·lectiva amb dos horts col·lectius doncs, que van netejar i també els alumnes hi van, els nens, i doncs hi ha la cultura ara organitzada entre la gent dels dos pobles de carbasses, és a dir que segurament per la tardor aprofitaran de carbasses que seran col·lectives i que podran menjar junts.
1: Doncs mira, genial, tindran carabasses del poble mateix. De Conat baixem fins a Marquixanes, perquè en aquest cas també hi ha hagut una iniciativa, en aquest cas per netejar camins, no?
0: I una iniciativa que podríem dir tristament que és d'actualitat, perquè és veritat que aquesta associació que es diu Els Camins Oblidats del Conflent i de Marqueixana van netejar aquest camí antic. És veritat que la gent d'abans tot era netejat i cuidat, i a la muntanya hi havia els ramats, hi havia les vinyes, i doncs els camins que van netejar es diuen el camí de les antigues vinyes, doncs és ben bé el que dic, del temps d'abans i del Rec Nou. Doncs felicitem aquesta gent per aquesta neteja, perquè és veritat que si fos una mica més net el territori, seria potser no tan perillós quan hi ha els focs.
1: Clar, això pot servir de fer que el foc avanci més lent si el territori està cuidat. Això ho dieu sempre als bombers, Joel Mané, que tu també tens aquesta faceta com a bomber. Una altra iniciativa de la qual ens volies parlar, Joel, és a Cornellà de Conflent, perquè en molts d'aquests vilatges relativament petits, una de les coses que passa és que no tenen gaire comerç, no tenen botigues, i això han trobat una possible solució, no, Joel?
0: A Cornellà els hi queda un bon fort de pa, és veritat que és l'únic. I doncs per això que el nostre conegut Patrick de Serdinyà, que és molt conegut perquè té un camió que és conegut de tota la gent, sobretot dels pobles molt lluny allà dalt, a les Garrotxes, i doncs amb el seu camió fa una drogueria que va de poble en poble, i la novetat és que ara farà doncs, cada dijous el servei per la gent que no tenen la botiga al poble mateix, s'anirà doncs a Cornellà en dos llocs diferents durant el dia de dijous, és a dir que és ben organitzat per la gent que no poden anar d'un punt a l'altre del poble, i doncs saludem aquesta iniciativa de Patrick perquè és important el servei per la gent, sobretot la gent gran, de tenir com una drogueria que és dins un camió.
1: I per anar acabant la crònica que ens fa sempre Joel des del Conflent, evidentment la setmana passada vam estar molt pendents d'aquest foc que cremava a la part de baix de tot del Conflent, tocant amb el Rosselló, i també ens en volies parlar, Joel Mané.
0: És a dir que hi ha molta gent que em pregunten, que em parlen, que són una mica espantats, que no saben tot, que volen conèixer una mica l'explicació d'una cosa o d'una altra. Tampoc no s'ha d'explicar tot, no es pot explicar tot, encara s'ha de deixar acabar la feina, però és veritat que el que m'ha fet ple quan hi vaig anar és aquesta solidaritat. És a dir que podríem dir que aquest món una mica fotut d'individualisme, una miqueta, amb el que ha passat ara, sembla que hi ha com una solució humana de la gent que es senten més solidaris, i he vist doncs per exemple, quan vigilava la zona de Rigardà, on el foc era mig apagat, hi havia a l'Ajuntament de Rigardà una bogeria d'organització i de gent amb menjar, potser massa, begudes i l'aire condicionat, una mica de solidaritat humana i d'enllaç. Hi havia bombers per tot arreu, també hi havia els bombers militars on jo vaig fer el midi fa 35 anys. M'ha fet una mica d'emoció també de veure que els mateixos camions, no podem dir això, perquè quan hi era jo, els camions eren ben segurs dels anys 1980. Ara podem dir que la tecnologia, el material és molt més gros i molt més impressionant. O hi havia també aquí a Vilafranca la sala de festa amb una gentada que van venir a dormir aquí, menjar, amb moltes coses per vestits, per la gent que han tot perdut. També nosaltres al parc de bombers de Bernet hem tingut quatre bombers una setmana venien del departament del nord de l'Oise i de l'Ena, doncs eren ben bé del nord de França, es van quedar aquí tota una setmana, és a dir, que hi havia la solidaritat nacional. Doncs podríem dir que amb el que ha passat el nostre poble conflent ben cremat, hem vist coses molt boniques.
1: Doncs mira, acabem amb aquest missatge de, malgrat tot, una part positiva, aquesta solidaritat. Com sempre, Joel Mané, ens expliques el que passa al Conflent des de Vilafranca. Joel Mané, moltes gràcies.
0: Adéu a tothom. Bon mes de juliol.
2: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els bancs continuen invertint massivament en les energies fòssils. Bon dia. Entre 2021 i 2024, amb les 65 principals entitats bancàries del món van destinar 3.285 milers de milions de dòlars al finançament de projectes vinculats a les energies fòssils. En comparació, les inversions en renovables, eòlica, solar, marina, geotèrmica i hidroelèctrica, sota certes condicions, s'han quedat en 1.368 milers de milions de dòlars. Les xifres procedeixen d'un informe elaborat per l'ONG Reclaim Climate i els seus socis, que han analitzat la trajectòria financera dels darrers 4 anys en un context d'emergència climàtica i de compromisos internacionals cap a la neutralitat de carboni. L'estudi posa de manifest la desproporció persistent entre els fluxos de capital destinats a sectors altament contaminants i aquells dirigits cap a alternatives sostenibles. En el cas de l'estat francès, l'informe assenyala específicament les 4 grans entitats, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale i Banque Populaire Caisse d'Épargne. Segons Reclaim Climate, cap d'aquestes institucions no ha alineat de manera efectiva els seus finançaments amb els compromisos d'assolir la neutralitat de carboni l'any 2050. Els bons alumnes a l'estat francès són el Crédit Mutuel i la Banque Postale.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una. Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Bon estiu a Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
7: En Paul va sortir de la cabina totalment perplex. Pel que semblava, el vell no havia explicat ximpleries, però d'aquí a trobar un lligam entre la mort de la científica i la d'en Loïc... va demanar un cafè. En Jauet no hi era. Li hagués agradat parlar de tot una mica amb ell. Va agafar el diari i va seure en un racó. A la quarta pàgina, una notícia relacionada amb l'afer el va impressionar. Capítol accidentat en la fe dels morts de Purvendres. L'article era curt. Avui es fan les autòpsies dels cossos de la Laura Blanchet i d'en Loïc Lebosac, assassinats tots dos a Purvendres aquests darrers dies. El comissari Fernan Costas, encarregat del cas, ha rebutjat respondre a les preguntes dels periodistes que l'esperaven a la sortida de la comissaria central. El seu adjunt ha colpejat un càmera de la televisió francesa. Recordem que fonts ben informades han afirmat que la fe dels dos morts de Purvendres podria ser un ajust de comptes lligat a un cas de tràfic de cocaïna entre França i Amèrica del Sud. S'hauria trobat droga al domicili de la Laura Blanchet i a l'apartament d'en Loïc Lebosac han decomissat uns contenidors sospitosos. Aquests s'estan analitzant. D'una banda, la pista de la cocaïna sembla confirmar-se, però de l'altra, un dels col·legues de la Laura Blanchet, en François Dolza, es va posar en contacte ahir amb la nostra redacció per protestar en contra de l'acusació de tràfic de drogues de la qual considera que ella és víctima. Segons aquest testimoni, aquesta acusació és incomprensible per a totes aquelles persones que la coneixien. També va recordar que la Laura Blanchet participava activament en el comitè antidroga de la Universitat de Perpinyà. En Paul va tancar el diari i va deixar-lo sobre la taula. De cap de les maneres podien passar-se la història de les drogues. En Loïc Lebosac tenia un cosí a qui va estimar com un germà. Ara, farà un parell d'anys, va morir de sida. Es va contagiar per una xeringa infectada. Va ser una lenta agonia de 12 anys. En Loïc va ocupar-se d'ell fins al final, fent allò que calia fer en tot moment. Hi van haver algunes millores, però malauradament va patir una sèrie de crisis terribles amb molta més freqüència. Aleshores, va concebre un odi malaltís a tot el que tingués a veure amb el món de les drogues. Semblava igual per a la Laura Blanchet. Tot feia pensar en una possible manipulació. La versió del vell potser era la bona, i la conversa amb l'Estefan també anava en aquest sentit. Per un moment se li va acudir telefonar al comissari Costas. Després de tot, ell tenia més mitjans per enxampar els fills de puta que havien assassinat en Loïc. Però posar-se en contacte amb la policia no li feia molta gràcia. Potser caldria anar a la boia cardinal de la reserva i fer una nova sustracció per enviar-la en Julius Warshawski a Harrisburg. La porta del bar va obrir-se. L'home que va entrar cercava en Paul. No l'havien enganyat. Estava allà, assegut al fons. En Jaume Ferrer va dirigir-se cap a ell. Va agafar una cadira i va seure davant d'ell.
8: Bon dia, Paul. Vols un altre cafè?
7: En Paul va mirar-se al vell Jaume. Se coneixien del port, però mai de la vida aquest s'hauria assegut a la seva taula d'aquesta manera. Què volia?
9: Com vas, Jaume? Mira, un tallat, si et plau.
7: Després d'haver-li fet un senyal al cambrer, va concentrar-se de nou en en Paul.
8: Has pensat fer quelcom per la mort d'en Loïc?
9: quelcom. Què vols dir amb això? Explica't.
8: En Luic no té res a veure amb el món de les drogues. Aquí tothom ho sap, això. Hi ha un altre motiu i aquests imbècils de policies no faran res, com sempre.
7: Va escopir a terra, tot i les protestes del cambrer que portava els cafès. En Jaume va esclatar a riure.
8: És jove encara. Quan tingui la meva edat, també escopirà.
9: Els temps canvien, Jaume. I d'en Luic, mira, no sé què dir-te. De debò que no en sé res.
7: Havia decidit ser prudent.
8: No, mira, et conec més del que et creus. Tinc amics que m'han parlat de tu. Amics, catalans i bascos. Tu no et quedaràs amb els braços creuats, sense fer res. He trobat una cosa que potser t'ajudarà. Si és que decideixes a fer alguna cosa, és clar. De totes maneres, no els hi donaré als policies. Aquells desgraciats, com sempre, no en farien res.
9: Com sempre, dius?
8: Així és, com sempre.
7: I va tornar a escopir. En Pol va inclinar-se cap endavant, encuriosit pel que en Ferrer havia descobert. Aquest va mirar al seu voltant amb prudència i va treure de la seva butxaca una cadeneta d'or.
8: Estava damunt del penya-segat d'on la van tirar. Jo mateix vaig trobar el cos i vaig encarregar-me de telefonar als malparits de la policia. Té, agafa-la, devia ser d'ella. Mai ningú no hi va per allà. I si hi era des de fa temps, jo l'hauria trobat anant a pescar. Veus? Està feta malbé. Algú va llançar la noia des de dalt. Ella es va resistir i la cadeneta es va trencar.
7: En Pol va agafar la cadeneta. Sens dubte, es tractava d'una joia molt ben treballada. La tanca estava intacta. La cadena semblava sòlida. Una anella estava deslligada i oberta. Al girar-la, va veure una inscripció gravada que era força original. Midó i Duma.
9: Que saps què vol dir, això?
8: No, i ara, però tu ho sabràs. I quan ho sàpigues, faràs el que calgui perquè en Luic deixi de ser tractat com un traficat de drogues.
7: En Pol va mirar la inscripció. No li sonava de res aquell idioma. En aquell instant, en Jauet va arribar llançant el seu crit de guerra quotidià.
0: Hola, bogatxos.
7: Anava carregat de provisions per al bar. Va dirigir-se al fons, on estava situat el magatzem. Va deixar les compres i va tornar a sortir perquè no havia deixat el cotxe ben aparcat. Va empènyer en Pol just quan passava pel seu costat i la cadeneta va caure a terra. En Pol va inclinar-se, però en Jauet va ser més ràpid.
0: Disculpa'm, germà.
7: Instintivament va girar la cadeneta per veure si hi havia res escrit. Es va quedar glaçat.
0: Midó i Duma, i això d'on ho has tret?
9: Que tu saps què vol dir, això?
0: T'estimo, vol dir t'estimo, és en Fulbe o en Pearl, si ho prefereixes.
9: Que però em pots explicar què és això del Pearl?
0: És la llengua que parla la meva ètnia. Els Pearl viuen a l'Àfrica de l'Oest, s'estenen per diferents països, saps? Jo, per exemple, sóc de Malí. Bé, els Pearl són com els catalans, ho entens, oi que sí? Sobretot en Jaume. Ho vaig veure l'altre dia a la televisió. Els catalans són un poble sense estat, igual que els Pearl, encara que els Pearl són 16 milions, i els catalans...
9: 11 milions! Els catalans som 11 milions!
0: Bé, d'acord, cal saber que els Pearl són molt bons amb les joies, i aquesta et puc dir que és una de les més bones. És la típica que un home pot regalar-li a la seva promesa. Em pots explicar ara d'on l'has tret?
7: En Pol va haver d'inventar-se una història sobre un amic seu que volia autentificar aquesta joia. Va pensar en el vell americà. Un dossier lliurat a algú a qui tingués confiança. La persona en qui es pot arribar a tenir més confiança és la persona que estimes. Calia seguir la pista d'en Jauet encara que resultés descabellada. No hi havia cap comunitat Pearl pels voltants i ell tampoc no en coneixia cap. En Jaume va marxar somrient, li brillaven els ulls. Estava segur que en Pol actuaria.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua, perd la identitat. És ben conegut que cada llengua fa parlar els animals, cadascuna a la seva manera. El gall francès fa cucurico, mentre que Anglaterra diu cocadudaldú. Bé, sí. A la major part de les terres catalanes canta quiquiriquic. Dic canta perquè la qüestió és doble. Quin crit fa l'animal i quin verb cal utilitzar per dir com crida? El gall canta, fa quiquiriquic. El gat miola i fa meu o mau, i també marrameu, si vol reputejar. El gos jaupa o borda i fa bup-bup. La granyota rauca, fa roc-roc, mentre que el pellagostí i la cigala que risquegen fan ric-ric. La gallina escataina, es parla de l'escataineig de la gallina, i la gallina fa cloc-cloc. Així que el colom parrupeja, el parrupeig del colom. El colom fa parrup, parrup. El cavall renilla, mentre la cabra, el xai o la feda belen. Bé, la cabra, quan és esverada o espantada, es biega. La vaca mugeix.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
5: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels. Educació a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: Avui presentem l'Hort Pedagògic del Voló, un espai on els infants aprenen a cultivar plantes i hortalisses. Per conèixer millor aquest projecte, connectem amb Marcel Gelfi, president de l'Associació Jardins Intergeneracionals del Voló. Bon dia, Marcel.
3: Bon dia a tothom.
2: Per començar, ens pots explicar què és l'objectiu principal d'aquest hort?
3: El primer objectiu és de fer conèixer als nens, als alumnes de l'escola, del primer, els que són els llegums, el que existe, que pocs mengen a casa, els fem sembrar, els fem trasplantar, els fem ocupar-se, regar, treballar la terra, aixecar l'herba, repartir el fem, els fem fer totes les coses que se tenen de fer dins d'un hort. I així coneixen diferents varietats de que sigui diferents llegums, que poden ser llegums naturals, llegums habituals, com siguin carxofes, col, enciam, tomàquets, bledes, espinacs, aquests llegums, fenoll, pebrots, carbassons, espinacs, bledes, que coneixen pas la gent. La gent d'ara coneixen pas, els nens en mengen pas i aprenen aquestes varietats de llegums i de cada llegum, amb tomates, metem 5-6 varietats que poguessin conèixer diferents coses que existen. Que aprenen que els carbassons n'hi ha de verd, n'hi ha de groc, n'hi ha de cada color i els parents, segons que venen, els aprenem el que és un enciam, que alguns han vist mai un peu d'enciam, un peu de carxofa. I els hi fem tastar la ferrigola, l'alfabrega, el zelnet, el romaní, tota la sàlvia, la ciboleta, totes aquestes herbes que serveixen a la cuina i que no coneixen pas. A casa, pocs, utilitzen aquests llegums, aquestes varietats de planta.
2: I quant de temps fa que existeix aquesta iniciativa?
3: Hem iniciat en 2014, a 12 anys.
2: Com s'us va acudir fer això, fer aquest hort pedagògic?
3: Bé, la primera idea era amb l'alcalde Cristian Oliva de fer un hort perquè els nens puguin conèixer la planta, que s'interessin a l'hort, als jardins, i que els pares venen, i quan hi hauria famílies que vindrien, a poc podríem fer un hort comú i després un hort per cada família que voldria fer un hort.
2: Els qui impulseu aquest projecte, doncs, els membres de Jardins Intergeneracionals del Voló, qui sou exactament?
3: Bé, som un grup de 8 jubilats, quasi tots jubilats. Ningú de nosaltres té un nen a l'escola, això ho cal dir. I som tots voluntaris i ens cuidem de l'hort quan n'hi ha pas els nens. I els nens venen de 2 cops per setmana, 4 classes. N'hi ha 200 que venen, de nens de la primera. Alguns que venen de les classes de petits, de Sant Trairí, de la Casa de la Joventut, i aquests petits venen a mirar quan sembrem les plantes o quan transplantem, i després venen 2 o 3 cops per veure l'evolució de les plantes i collir de quan és el moment algunes plantes. I totes les plantes són donats als alumnes perquè puguin portar a casa o tastar amb els seus pares o segons que sigui maduix o altre, els fem tastar a l'hort. Alguns no coneixen ni res un albaricoc o una pressa. No coneixen una pressa. Nens de 8 o 9 anys. És una misèria. Hem posat també arbres com albaricocs, caqui, oliveres, llimona, preses, kiwi, poma, nectarina. Nectarina no coneixen, codonyat no coneixen. No coneixen la pasta de codonyat. i els cunyats encara menys. I els hi aprenem, a conèixer els noms dels arbres, a supervisar un poc dels arbres i al mateix temps els hi aprenem a estalviar l'aigua, a deixar els animals en pau, els coccinels, marietes, papiola, aranya, tots els animals adventius de l'hort. Els hi demostrem que són tots útils.
2: I a part d'això, doncs, d'ensenyar doncs, una mica totes les fruites i verdures que aquests infants potser no coneixen, quines són les altres importàncies doncs, d'aprendre els més joves a treballar la terra des de petits?
3: Que puguin conèixer aquests llegums, els de tastar i demanar de quants en quants als pares d'en fer, perquè pocs tenen un hort, eh? Hi ha en una classe d'alumnes de 22-25, n'hi ha dos o tres solament que coneixen un hort, del pare o de l'avi. I doncs pocs menges que llegums, menges llegums en boata de quan en quan i en coneixen molt poc. El but és fer conèixer i respectar la natura, tota la natura i conèixer el que és comestible i que se pot menjar o comprar, bien sûr, sigui un magasin, un hortolà o dins d'un magasin.
2: I als infants els hi agrada venir a l'hort?
3: Uf, si els agrada, que siguin els infants o els professors, tots voldrien venir. Totes les classes voldrien venir, però no podem els acollir tots, són massa pocs. I en dos dies de la setmana ja és prou. Però quan venen a l'hort, se regalen, aprenen coses, fem jocs amb la natura.

0: En fait, à l'entour, il y a cet autobus qui a vingut als anys 2014, 15, 16, que han vingut a veure com ho feien i com han fet. Alguns tenen un petit hort a l'escola mateixa i d'altres els fan cuidar un hort com nosaltres a la vora del poble.
1: I per l'estiu i la sequera, com ho feu?
0: Bé, nos en cuidem nosaltres. Nosaltres fem tons a dos o tres per regar, per nos cuidar de l'hort al temps que n'hi ha pas alumnes.
1: Marcel Gelfi, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó de Moc Cortés, un de crítiques.

0: Bon dia, us presentem la cançó Cançoneta Lleu i Plana. Va ser escrit per Guillem de Berguedà al segle XII. És un sirmentès. Guillem de Berguedà genera poesies troubadoresques per fer polèmica o atacar un personatge de l'època. És un senyor feudal i troubador català. Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina que interpreta aquesta cançó. La tardor que arriba cantarà a l'Olimpia de París, 50 anys després del seu primer concert.
1: Segons Guillem de Berguedà, el marquès de Mataplana és un mentider. Diu deia que es d'engany fratitiple. El trobador explica que algú li ha tirat pedra i li han trencat les dents. També critica el seu físic. Diu que ningú l'estima, a més l'insulta. És un cervatès en tota regla. És un rap medieval.
2: La cançó m'ha agradat perquè els instruments i la melodia estan molt bonics. La cançó mostra la manera que els trobadors utilitzaven per fer polèmica, però no m'ha agradat perquè hi havia vegades actes violents contra personatges coneguts a l'època. També hi ha molts rims que fan sort de millorar la cançó. Cançonet Lleu i Plana és molt bonic.
3: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Avui, tot segle XIX, amb Chopin, Dvořák i Schumann, i de Chopin, el nocturn número 3, l'opus 9, l'escoltarem amb Maria Joao Pires. Els nocturns opus 9 són dedicats a Marie Pleyel, la pianista, i la dona de Camille Pleyel, l'editor, i Chopin els va fer entre el 1830 i el 1831. L'escoltarem amb la portuguesa Maria Joao Pires, aquesta pianista que actualment resideix al Brasil.

Maria Joao Pires, amb el nocturn número 3 de Chopin de l'opus 9. Dvořák ara amb la sinfonia número 8, aquesta sinfonia que va composar el 1889. Escoltarem aquest tercer moviment, un allegretto, on hi trobem aquest vals que prové del folclore txec. L'escoltarem amb la Oslo Filharmonia Orquestra, dirigida per Marie Jansson.

El tercer moviment, aquest Allegretto de la Sinfonia número 8 de Dvořák amb la Oslo Filharmonia Orquestra, dirigida per Marie Jansson. Acabarem amb Schumann amb el segon moviment del seu concert per piano. Aquest concert en la menor és dels tres concerts que va escriure Schumann, un per violí, l'altre per piano i l'altre per violoncel, el que ha estat més conegut, el que s'ha difós més i està considerat com una de les peces bàsiques del repertori per piano i orquestra. L'escoltarem amb Eugeni Kissin, amb la Filharmònica de Viena, sota la direcció de Carlo Maria Giulini.

0: Bé, doncs aquest segon moviment de l'intermezzo del concert per piano de Schumann que hem escoltat amb el pianista Eugeni Kissin amb la Filarmònica de Viena sota la direcció de Carlo Maria Giulini. Hem escoltat abans Chopin i després Dvořák.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Marc Alexandre, tinc 10 anys. El que m'agrada més fer a l'estiu és mirar els peixos i el flotador.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Avui seran uns 20 de jazz tranquils, amb un violoncel·lista, un trompetista i un pianista. El violoncel no és un instrument molt utilitzat en el terreny del jazz, però hi ha hagut grans instrumentistes que han fet coses interessants, molt boniques. Avui Eric Longworth, amb un disc del 2007, A Ciel Ouvert, amb Eric Seva al saxo, Rémi Charmasson a la guitarra, François Berly percussions i, com a invitat, Olivier Kerr-Huriot a l'harmònica, un disc ple de bones melodies i de ritmes engrescadors.

Carry Me Home d'Eric Longworth del seu disc A Ciel Obert. I continuarem amb un disc dedicat a l'amor, Eros, se'n diu, del 2016. És del trompetista sard Paolo Fresu i el pianista cubà Omar Sosa, una parella que ja s'havien trobat 4 anys abans per un disc molt bonic, se'n deia Alma. També en aquest disc que escoltarem avui han convidat el quartet de cordes a la Borada i el violoncel·lista brasiler Morellenbaum, que ja havien participat al

Brisa del Verano amb Paolo Fresu i Omar Sosa del seu disc Eros del 2016. I acabarem amb el pianista Michel Petrucciani amb un disc que es va editar pocs mesos després de la seva mort, el 1999. Es tracta d'uns enregistraments de concerts que va fer el Blue Note de Tòquio en forma de trio, amb Anthony Jackson al contrabaix i Steve Gadd a la bateria.

0: September 2nd, Michel Petrucciani, del seu disc Trio in Tokyo, un disc que recollia una sèrie de concerts, evidentment, a Tòquio. Abans hem escoltat el violoncel·lista Eric Longworth i després hem escoltat el trompetista Paolo Fresu amb el pianista Omar Sosa.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

L'any 1471, Barcelona patí la pitjor plaga de puces que hom podia recordar. La gent excretava sense parar. I és per això que, des d'aleshores, aquell any fou recordat com l'any de la picor.

0: petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Tom, tinc 10 anys i el que m'agrada el més a l'estiu és anar al País Basc i em banyar.

faig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular, com si fos cap d'any. Sí, me'n vaig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular, com si

Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.

0: Músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Avui 20 minuts de música d'arrel amb un personatge, un cantant, un músic, un compositor, amb una llarga història que va començar a finals dels 60, quan amb d'altres va fundar el grup de folk de Barcelona i també el segell discogràfic Els Quatre Vents. Era una alternativa a la nova cançó catalana. Per simplificar, els del folk americanitzaven i els de la nova cançó afrancesaven. Avui, Jaume

senyors ha caigut. La notícia és ben sonada, no fa molt que s'ha sabut que la ràdio l'has bombada. Si és que res s'aguanta dret, ni la cosa més preuada. El rei senyors ha caigut, i ja ho sap tota l'Europa, tot de guàrdies han vingut per si cal repartir estopa. Si és que res s'aguanta dret i a tot arreu es retopa. El rei senyors ha caigut,

el rei senyor s'ha caigut. Ha estat una relliscada, té l'avantbraç fissurat i alguna altra rebregada. Si és que res s'aguanta dret, tot se'n va de revolada. El rei senyor s'ha caigut i ara li retreu la filla que haurà d'anar escaiolat pel casament de Sevilla. Si és que res s'aguanta dret, fins el més sagrat perilla. El rei senyor s'ha caigut, comprares prenguem candela, que fins el més saberut pot clavar-se una gardela. Si és que res s'aguanta dret, tothom patina

El rei senyors ha caigut, Jaume Arnella, del seu disc El pont de les formigues, del 1999. Aquesta és una de les moltes cançons que Jaume Arnella va fer per un programa de Catalunya Ràdio. Cada setmana en feia una sobre un fet noticiable. En aquesta que hem escoltat parlava d'una caiguda del rei espanyol en una pista d'esquí. No ho podré dir tot de Jaume Arnella, són 50 anys de fer cançons, n'ha fet centenars de cançons, ha publicat o ha col·laborat en una cinquantena de discos, ha participat a diversos grups, recordaré sobretot l'orquestrina Galana. Una altra cançó del Pont de les Formigues, Som Boletaires.

Sí, dos amors jo comparteixo, Catalunya i els bolets. Si un em fa de caure els ànims, l'altre me'ls manté ben drets. Sí, me'ls manté i ben drets. Sí.

0: Som boletaires, Jaume Arnella, del disc El pont de les formigues, un dels molts discos que ha fet. Jaume Arnella s'ha especialitzat en els romansos. Des dels anys 80 es dedica, en solitari, a cantar romansos tradicionals i també a fer-ne per encàrrec. Els romansos són històries cantades i anima tothom a fer-ne. Al seu web n'hi ha centenars de romansos que la gent li envia, a més dels que fa ell, sobre qualsevol fet, sobretot temes d'actualitat. I acabarem amb un llarg romanso que explica el darrer viatge de Quico Sabater, el maquis anarquista, un viatge que va fer des de Costoja a l'Alt Vallespí fins a Sant Celoni, on el van matar el 5 de gener del 1960. Era considerat l'enemic número 1 del règim franquista. És una excel·lent mostra de la capacitat narrativa dels romansos.
1: És la història d'un viatge, el seu viatge darrer, el d'un maqui llegendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre 1959 travessaven la frontera.

taverna de la Muga, que és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles, i després Sant Bernabéu.

que si de nit es camina, de dia cal reposar. El Quico Sabater vivia amb una, havia viscut en una d'aquestes masies que hem vist aquí amb aquestes diapositives. Ell des d'allà estava, això tocant a la frontera, però per la banda de França. I ell des d'allà controlava com estava la zona. Jo me'n recordo com estava la zona en aquella època, perquè ja, jo ja anava d'excursió per la muntanya amb la meva moixilla, anar cantant, que si vella xiruca, que si el que sigui, i de cop i volta de qualsevol arbre, papele, que eren els carabiners, que estava farcit així, perquè no passessin els maquis, però allò els maquis ho coneixien, la mar de bé. I a més, els maquis caminaven de nit i de dia s'amagaven. Bé, el cas és que després de la primera etapa n'hi ha un del grup que es torça el peu d'una manera considerable. No tot són flors i violes que comença l'embolic. Van encendre una foguera i això fou un greu oblit. Un carter rural passava, cuit a l'ombra i força hostil, mig fent l'orni corre al poble i avisa

mira si és dolenta la ferida que té el Quico de la Gama, que al cap de 5 dies, quan arriba a Sant Celoni, està pràcticament allò, comença la cangrena, i cangrena és tot, i s'ha de tallar. Aleshores, la pregunta és, com és que estan tan a prop de la frontera? Per què no tiraven darrere? Això és fàcil. Això era finals dels anys 59. Encara al final del 59 a França estava ple de refugiats polítics i no polítics, i com que abans de la guerra aquí la majoria de gent era de la CNT, doncs la majoria de refugiats eren de la CNT, i allà hi tenien la seu central a Tolosa de Llenguadoc, altrament dit Toulouse, i allí manava una dona que n'hi deien Federica Montseny. Però esclar, entre que eren anarquistes i eren refugiats no tenien papers, i ja aleshores a França sense papers no podies anar enlloc. Sabent això, el govern de París, diuen que d'acord amb el de Madrid, li va dir, diu, Federica, si vols nosaltres et donarem papers per tu i per els teus sequassos, però a canvi heu de deixar de donar suport a la lluita armada a l'interior. La lluita armada eren els maquis i l'interior eren nosaltres. S'ho van pensar més bé o més malament i vam dir, d'acord. I es va acabar el suport dels maquis. I van quedar aquests quatre penjats. I per això el Quico Sabater no tira endarrere, sinó que tira endavant. Nosaltres també tirem endavant.

Els maquis ja sabeu que tenien llocs que els ajudaven amb el que podien. Van anar amb una casa que resulta que els que ells coneixien ja havien anat a viure en un altre lloc i allà hi havia dos iaios que anaven justos, que se'n diu que anaven prims d'armilla. I també es diu que feien més badalls que rots. Doncs, i truquen, diu, ostres, no hi vivia aquí, oh, ara hi vivim nosaltres. Diu, mireu, som maquis, ens voleu acollir, passeu. Passa, diu, doneu-nos menjar. Diu, no en tenim per tanta gent. Si donen diners, diu, aneu-ne a comprar. Els dos iaios agafen la tartrana i per trip, patrap, se'n van cap a l'hostal que hi ha. Entre, encara es diu l'Hostal de la República, que està entre Girona i Banyoles, que abans hi havia, anant de Girona cap a Banyoles, a l'esquerra hi havia el vell i a la dreta hi havia el nou, però no fa molt. Bueno, quan hi va haver això dels Jocs Olímpics, van eixamplar la carretera, que es veu que els atletes no passaven, i llavors van tirar el vell. Bueno, van allà i compren bastant. Els de l'hostal diu, com és que compreu tant? Diu, oh, és que tenim visites. Diu, vosaltres visites? I com que la zona estava alertada, agafen el telèfon i diu, oiga, que tenen visites. Els civils volten la casa, dos assalts.

És el que us he dit al començament de tot. Estan en una masia, palat del camp, rodejat de 200 guàrdies civils. Són molts guàrdies civils. Potser no tants com els que estem aquí, però són molt. Doncs bé, ell s'escapa. Com s'escapa? Suposo que tindreu fresca una última relectura que hagueu fet de l'Odissea i recordareu perfectíssimament com es va escapar l'Ulisses de la cova del Polifem. Ara no cal que m'ho digueu. El que és pràcticament segur és que el Quico Sabater no havia llegit ni l'Odissea ni l'Ilíada. Però va sortir de la mateixa manera. Baixa, baixa el corral, a l'estable, obre les portes i espanta el bestiar. I n'hi ha que diu que es va agafar entre la banya i la cua d'un bou, i n'hi ha que diu que es va agafar així per la panxa, per sota, diguis. Llavors, allò és una estampida, la Guàrdia Civil el veu i barrabum, barrabum, barrabum. Però ell ja era fora. Es va arrossegant, és negra nit, topa amb el famosíssim teniente, ell és més ràpid, el pela, li agafa el tricorni, i diu, no tireis, no tireis, soy el teniente. Ah, molt bé, un teniente que tira enrere, cap problema. Però cap de poc es fa de dia i el teniente està allà. Des d'aquí, del Mas Clarà fins a Girona, hi ha un bon tros. Per entrar a Girona, sabeu que s'ha de travessar el riu. No el pot travessar pels ponts perquè hi ha el sometent i la Guàrdia Civil. L'ha de travessar per l'aigua, pel gener. Dóna la volta a la Devesa i encara li queden uns quants quilòmetres fins al poble de Fornells. Que el poble de Fornells, l'estació de tren i un bosc de pins. Ell va pel bosc de pins, va a l'estació de tren, va pujar la màquina i li diu al maquinista, nen, no t'aturis. El maquinista diu, jo aturar-me de què, Moreno? Avall. Però, esclar, un tren que no s'atura en lloc de seguida, alerta roja.

El romanço de Quico Sabater, Jaume Arnella, en un disc en el que va col·laborar Cançons d'amor i anarquia, de fet era un concert de Joan Isaac amb invitats. Avui, 20 minuts de música d'arrel, amb un històric de la música folk catalana, Jaume Arnella, va néixer a Barcelona l'any 1943.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, acabes d'any 95. Et prometo.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Aina i el que m'agrada el més a l'estiu és banyar-me, llegir, menjar i posar el meu cap dins el congelador.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Literatura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Canet acull durant tot l'estiu una exposició sobre el poeta i també ceramista Gumersind Gomila, que va néixer a Menorca però que va fer part de la seva vida aquí a Catalunya Nord. I aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels el Pere Gomila, que és un dels, podríem dir, dels primers que va estudiar doncs, la poesia de Gumersind Gomila. Pere Gomila, bon dia.
4: Bon dia.
3: Primer de tot, compartiu cognom, però em sembla que no sou família directa, no?
4: No som família. De fet, a Menorca hi ha molts Gomiles que no són família.
3: Comenceu, Pere Gomila, a parlar de la poesia de Gumersind. Sou de les primeres persones que dieu, ep, aquí hi ha una cosa que és bona i que no se li està fent potser prou cas, no?
4: El cas és que jo, quan vaig començar a escriure poesia, vaig cercar referents menorquins i vaig descobrir Gumersind Gomila, de molt jove, i ja em va entusiasmar. De fet, era el més gran referent que en aquells moments podia trobar a Menorca. I aleshores vaig començar a interessar-me per la seva obra. Més endavant, l'any 83, crec que era, es va fer un homenatge a Mahó, i es va publicar un llibre entre Mahó i Perpinyà, i l'únic treball d'un menorquí va ser meu, que era sobre la poesia de Gumersind Gomila, de manera que vaig tenir l'honor d'iniciar. Després han vingut estudis molt més acadèmics i rigorosos, com el d'Estela Aguilar o Ismael Pellegrí. Però, en fi, com a iniciador, tinc aquest gust, no, de dir, vaig poder ser l'iniciador.
3: Clar, perquè actualment a Catalunya Nord Gumersind Gomila no és especialment conegut pel carrer, diríem, com a poeta que ha fet part de la seva vida aquí. A Mahó se'l coneix més, diguem, al públic general, o queda encara reservat, diguem, a un ambient més, més de lletres o més que té més referents?
4: A veure, Mahó se'l coneix bastant més ja perquè han tingut diferents actes i homenatges. Per exemple, l'any 2005, que era el centenari del seu naixement, se li va fer un homenatge entre Mahó, Perpinyà, també l'Institut d'Estudis Catalans. Però, a més, Mahó té un carrer dedicat, té una placa a la casa natal on va néixer, i fa pocs anys, 5 o 6, es va instituir un premi de poesia per a joves, Gumersind Gomila. A més, han tingut una cantant, de Maria Àngels Gornés, una cantautora que va musicar poemes des dels anys 70, finals dels 70, va començar a musicar poemes de Gumersind Gomila, de manera que sí. A Menorca, almenys, és un poeta conegut. Clar, aquí ell va morir al 70, passat molt de temps, i l'edició de la poesia completa, que aviat estarà bé, jo crec que això el farà més conegut a tot arreu, no només a Catalunya Nord, sinó a Catalunya tampoc no és gaire conegut. No.
3: Doncs aviam si amb tots aquests projectes va fent-se més conegut. Pere Gomila, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: vicino e le tue labbra sulle mie.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: Bon dia, Joan.
5: Bon dia.
4: Aquesta setmana vols fer una reflexió sobre el tema d'actualitat, tristament, de l'incendi de la setmana darrera.
5: Hem conegut una setmana terrible amb el gran incendi que va començar el dissabte 4 de juliol a Trevillac i va ser finalment fixat una setmana després. Se va estendre al territori de Montalbà, Rodès, Tarerac, Illa, però va saltar la Tet i va envoltar Rodès per anar després vers Bula Ternera, vers Vinçà i vers Illa, i va atacar ja les primeres muntanyes dels Aspres. En total, són unes 5.000 hectàrees cremades, o sigui, més que les 1.100 hectàrees cremades dins el mateix sector a l'agost del 2016. A Llavontes, el 2016, el foc havia començat també a Trevillac per anar per Rupidera fins a Rodès, on també havia saltat la Ribera, i cap a Bula Ternera. És aquest de la setmana passada el més gros incendi des de fa dècades a Catalunya Nord. Ha calgut evacuar 110.000 persones. Malgrat el desastre, és una sort que no s'hagi pogut continuar, que el foc sigui parat abans que guanyi tots els Aspres, car a Llavontes ningú no l'hagués pogut parar a Llavontes. A més de la superfície de bosc i de garriga cremades, el balanç de danys materials és considerable. Moltes cases cremades, masos, cultius afectats, tractor, botures, etc. Dins el drama, és reconfortant veure la gran solidaritat de la gent nostra i dels municipis que s'han proposat d'albergar els evacuats, amb poques excepcions, que recordarem. Hem de saludar la valentia i l'abnegació dels bombers durant dies i nits que han lluitat malgrat el cansament i el perill. Molts d'ells, majoritàriament, són voluntaris i, per tant, són ciutadans exemplars i admirables. Gràcies a tot. L'Independent del 10 de juliol, divendres, ha publicat un mapa de les superfícies cremades dos dies abans. Ha estat realitzat per l'Agència Espacial Europea de la Unió Europea amb el seu programa Copernicus i la xarxa de satèl·lits d'observació de la Terra que tenen. La vigília, el 9, Google Maps també havia actualitzat les seues fotos aèries on se veia la superfície cremada, al moment on precisament se fixava l'incendi. Tot ha cremat de la Ribera de Tarerac fins a la Ribera de Bellestar. Tot fins a la Tet. A Illa, a més, va cremar el riberal de Cases Noves per saltar fins a les primeres cases de l'oest d'Illa. I també va saltar el riberal de Regleia, on, passada la Tet, va cremar terrenys agrícoles. Però el més terrible és a Rodès, on la totalitat del territori va cremar, boscos, camps i bastantes cases. El poble assetjat. Sant Pere de Belllloc ha cremat també i l'incendi va anar cap a Vinçà fins al llac de les Escumes i se va enfilar a Llavontes per la serra cap a Rigardà. Per sort, se va poder parar el foc als primers vessants de la muntanya, car si no, és tot Glorianes que cremava. Bula Ternera és l'altre poble i municipi sinistrat, amb el foc fins a les cases, i per damunt del poble, per la cera que puja cap a Serrabona. Com sempre, se cerquen les causes de l'incendi, accidentals o foc voluntari per un piròman. L'experiència i les estadístiques nos diuen que dins la gran majoria dels casos, 80-90%, és una causa humana, persones criminals que calen voluntàriament al foc o imprudències. Però no descuidem que la causa principal és l'abandó del territori, l'absència de pagesos, de ramaders, més una vegetació mediterrània que creix ara sense limitacions, desordenadament i acumula matèria combustible que necessàriament cremarà un any o l'altre. Aquesta vegetació eminentment combustible és com una bomba de rellotgeria que sabem que petarà, però no sabem quan. La gran por de tots els serveis de lluita a casa nostra és que se repeteixi un incendi com el dels Aspres del juliol del 1976.
4: Sí, se'n parla molt aquests dies. Ens podries recordar què va passar l'any 1976?
5: Va ser un incendi monstruós que va cremar 11.000 hectàrees, més del doble de la setmana passada. I malgrat els esforços de tothom, dels bombers, no hi havia canaders a Llevantes, no se va poder parar. Va començar el fumaràs de Corbera a la Cabana, al Montou, se va eixamplar sobre un espai que cobria tres municipis de front i va parar a la Vall del Tec, a tocar del castell d'Aubiri. El segon dia se va pensar que se'l podria contenir amb una defensa a la ruta dels Aspres, de Llauró a Oms, però el foc va saltar. Amb les flamarades portades pel vent i amb els llepins que fugien amb el pelatge en foc. Vaig cartografiar a Llevantes aquesta zona i vaig fer un estudi sobre les propietats, les compres especulatives, la presència de pagesos, de masos embramats i que cuidaven el bosc per fer llenya. Ho trobareu dins l'Atlas de Catalunya Nord, que és penjat a internet. És cap al final on hi ha exemples locals. I veureu dos mapes d'Oms, un municipi al mig dels Aspres i de la zona cremada. El primer mapa amb la vegetació, boscos, màquies, però també encara bastantes illes de camps, prats i vinyes. Notareu que al nord, on arribava l'impressionant incendi, el front de flames ocupava tota l'amplària del municipi i més enllà cap a Llauró. Tot havia de cremar. En sobreimpressió, veureu l'espai cremat, exactament dibuixat. Constatareu que el foc va ser fraccionat i bloquejat a l'oest per les terres del Mas Caner i del Mas Picanyol i, sobretot, al centre per les terres del Mas d'en Delom. La llengua de foc entre ells va seguir el serrat de la Calcina i se va poder apagar per l'acció sols dels habitants. Però per l'est, el foc va passar per les terres abandonades i els boscos enverdissats de dos masos comprats per belgues. És l'època de l'especulació sobre la gran propietat, totes les grans propietats que s'abandonaven als Aspres. El foc va seguir, malgrat els bombers i el material disposats en ordre de batalla al Coll de Lloró. Per tant, uns masos amb pagesos, un ramat de fedes i cabres, vinyes i camps van ser eficaços per tallar la meitat del foc. Això il·lustra la problemàtica de fa exactament 50 anys, amb encara bastants restes de vida agrícola i ramadera. Però, ja amb un territori en bona part abandonat, on el foc era l'amo. Des de llavors, la situació ha molt, molt empitjorat. A part la zona més alta dels Aspres, on hi ha encara ramaders amb vacades que cal ajudar i mantenir, car van ser castigats l'any passat per l'epidèmia de dermatosi modular que els va obligar a sacrificar sencers ramats. Però a la part mitjana i baixa la situació és molt dolenta.
4: Què podem fer contra els incendis, Joan?
5: De fet, hi ha dos aspectes ben diferents. L'un és com fer una prevenció que limiti el risc. En parlarem, si voleu, en una altra crònica. El segon és el que hem viscut, la lluita contra l'incendi, quan se declara. Evidentment que no cal regatejar els mitjans pels bombers perquè siguin més eficaços i perquè ells s'hi juguen la vida per nosaltres, equipament i material. Més camions, més mitjans aeris. El que calgui per evitar un desastre més gran. No caldria que se cremés, efectivament, tota una regió, com ha passat a Califòrnia, al Portugal, o fa 4 anys, a França, a les Landes, on, per cert, s'havia fet l'error de plantar només pins, un monocultiu d'arbres inflamables. Error. Ara bé, cal mitjans, sempre més, perquè deixar cremar és la solució, no temo, preconitzada per experts en medi ambient, doncs deixar cremar seria insuportable per la gent, per l'opinió pública que mira la televisió. Imagineu el que se diria. Només veure les polèmiques polítiques dels diversos partits a París després de l'incendi de Trevillac de la setmana passada. Què fa el govern? Les inversions són insuficients, etc, etc. Quan fa uns mesos aquests mateixos partits prioritzaven altres despeses per satisfer franges d'electors que volen captar per les pròximes eleccions. No vull entrar en aquesta polèmica. Només per tancar, us vull donar una idea del cost enorme d'un incendi per combatre'l. Deixem fora l'equipament dels bombers, com he dit. Això ha de ser sempre prioritari, car són gent abnegada i que s'hi juguen molt. Ara bé, el cost. Una hora de vol d'un helicòpter, que sigui per salvar una persona al mar o a la muntanya o durant un incendi, no es costa 5.000 euros per hora, segons una enquesta de Radio França del novembre passat. Diners públics, nostres. Una hora d'un Canadair, quan bombardeja d'aigua un incendi, representa 15.000 euros de cost per la col·lectivitat, segons un informe del Senat de fa 3 anys. O sigui, que 3 Canadairs i 2 helicòpters durant un dia d'incendi, com la setmana passada, un sol dia, costen 550.000 euros. Per un sol dia, multipliqueu i afegiu el cost de la compra, del manteniment dels camions, etc. Evidentment, l'ideal seria prevenir, limitar els futurs i inevitables incendis. Sabem que no se tornarà a la vida d'abans. Embarreu, pagesos, ramaders, dins un territori mantingut en bon estat. Això no tornarà. Però sabem també que cada vegada que hi ha aquí o allà vinyes o un ramader amb cabres, fedes o vaques, és un sector de territori que serà més net i que servirà de tallafoc natural en cas d'incendi. Doncs, enfront dels costos enormes que acabem de veure, mirem que reben com ajuda els ramaders, aquests que protegeixen el territori. dins la Unió Europea reben cada any 22 euros per cada feda i 15 euros per cada cabra cada any, més una ajuda regional de 70 euros per cada hectàrea que utilitzen. A més, puntualment, excepcionalment, eventualment ajudes pels edificis, modernitzar, o per la protecció dels ramats contra els depredadors. Per tant, ara que tenim les dades, calculem. Un ramader que utilitza 10 hectàrees i té 100 cabres cobrarà 2.200 euros d'ajuda cada any i 2.900 euros si té 100 fedes.

0: Moltes gràcies, Joan, per les teves explicacions i fins la setmana entrant.
1: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arers, a Tresera, 95.

0: Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: Com cada dimarts, truquem a Vilafranca, truquem al Joel Mané. Bon dia, Joel.
5: Bon dia.
4: Que ens portes a la informació del Conflent i avui, precisament, que és un dia festiu, hi ha activitats, també.
5: De les 6 del matí fins a les 6 del vespre, durant tot el dia, avui, si la gent els agrada d'anar a fer els buides graners, n'hi ha un a Callà, doncs, al costat de Prada, doncs aprofiteu durant tot el dia des de 6 del matí.
4: Doncs mira, ja ho sabeu, per avui mateix. I ara ja anem fins a dissabte, perquè dissabte comença a Prada un festival bastant important per la capital del Conflent.
5: És que l'Ajuntament de Prada és una ciutat de festivals, eh? N'hi ha bastants, però ja sabem que el pròxim, aquest dissabte, 18 de juliol, fins al dia 26 de juliol, hi haurà doncs, el festival que es diu Cine Rencontre. Podríem fer la traducció Cine Trobades, doncs, per la gent que els agrada el cinema i sobretot amb el cinema conegut que hi ha al centre de ciutat de Prada, Lido. S'ha d'aprofitar d'aquesta setmana 100% dedicada al cinema.
4: I de Prada pugem a Sant Miquel de Cuixà perquè ara a l'estiu que hi ha més visites han canviat les hores d'obertura, oi, Joel?
5: Per la gent que volem visitar una de les més boniques abadies del poble i de la terra catalana, sí que hi ha hores que han canviat durant els mesos d'estiu, de les 9 del matí fins a les 6 del vespre, del dilluns a dissabte, és a dir, 6 dies de la setmana, i excepció el diumenge, on només s'obriran a les 2 fins a les 6, i aprofitem per dir que hi ha un preu d'entrada que és de 7 euros.
4: Doncs ja ho sabeu, per si voleu anar de visita a Sant Miquel de Cuixà. Ara anem cap a Cunat, perquè hi ha hagut una trobada dels veïns d'aquest poble, una trobada que una mica anòmala per fer una cosa conjuntament, no?
5: A Cunat i el seu veïnat, que es diu Bellians, la gent del poble es van organitzar per fer una cultura col·lectiva amb dos horts col·lectius doncs, que van netejar i també els alumnes hi van, els nens, i doncs hi ha la cultura ara organitzada entre la gent dels dos pobles de carbasses, és a dir que segurament per la tardor aprofitaran de carbasses que seran col·lectives i que podran menjar junts.
4: Doncs mira, genial, tindran carabasses del poble mateix. De Cunat baixem fins a Marquixanes, perquè en aquest cas també hi ha hagut una iniciativa, en aquest cas per netejar camins, no?
5: I una iniciativa que podríem dir tristament que és d'actualitat, perquè és veritat que aquesta associació que es diu Els Camins Oblidats del Conflent i de Marquixanes van netejar aquest camí antic. És veritat que la gent d'abans tot era netejat i cuidat, i a la muntanya hi havia els ramats, hi havia les vinyes, i doncs els camins que van netejar es diuen el camí de les antigues vinyes, doncs és ben bé el que dic, del temps d'abans, i del rec nou. Doncs felicitem aquesta gent per aquesta neteja, perquè és veritat que si fos una mica més net el territori seria potser no tan perillós quan hi ha els focs.
4: Clar, això pot servir de fer que el foc avanci més lent si el territori està cuidat. Això ho dieu sempre als bombers, Joel Mané, que tu també tens aquesta faceta com a bomber. Una altra iniciativa de la qual ens volies parlar, Joel, és a Cornellà de Conflent, perquè en molts d'aquests vilatges relativament petits, una de les coses que passa és que no tenen gaire comerç, no tenen botigues, i això han trobat una possible solució, no, Joel?
5: A Cornellà els hi queda un bon fort de pa, és veritat que és l'únic, i doncs per això que el nostre conegut Patrick de Cerdinyà, que és molt conegut perquè té un camió que és conegut de tota la gent, sobretot dels pobles molt lluny i a dalt, a les Garrotxes, i doncs amb el seu camió fa una drogueria que va de poble en poble, i la novetat és que ara farà doncs, cada dijous el servei per la gent que no tenen la botiga al poble mateix, s'anirà doncs a Cornea en dos llocs diferents durant el dia de dijous. És a dir que és ben organitzat per la gent que no poden anar d'un punt a l'altre del poble. I doncs saludem aquesta iniciativa de Patrick perquè és important el servei per la gent, sobretot la gent gran, de tenir com una drogueria que és dins un camió.
4: I per anar acabant la crònica que ens fa sempre Joel des del Conflent, evidentment la setmana passada vam estar molt pendents d'aquest foc que cremava a la part de baix de tot del Conflent, tocant amb el Rosselló, i també ens en volies parlar, Joel Mané.
5: És a dir que hi ha molta gent que em pregunten, que em parlen, que són una mica espantats, que no saben tot, que volen conèixer una mica l'explicació d'una cosa o d'una altra. Tampoc no s'ha d'explicar tot, no es pot explicar tot, encara s'ha de deixar acabar la feina. Però és veritat que el que m'ha fet ple quan hi vaig anar és aquesta solidaritat. És a dir que podríem dir que aquest món una mica fotut d'individualisme una miqueta, amb el que ha passat ara, sembla que hi ha com una solució humana de la gent que es senten més solidaris i he vist, doncs, per exemple, quan vigilava la zona de Rigardà, on el foc era mig apagat, hi havia a l'Ajuntament de Rigardà una bogeria d'organització i de gent amb menjar, potser massa, begudes i l'aire condicionat, una mica de solidaritat humana i d'enllaç. Hi havia bombers per tot arreu, també hi havia els bombers militars on jo vaig fer el midi fa 35 anys. M'ha fet una mica d'emoció també de veure que els mateixos camions, no podem dir això, perquè quan era jo els camions eren ben segurs dels anys 1980. Ara podem dir que la tecnologia i el material és molt més gros i molt més impressionant. O hi havia també aquí a Vilafranca la sala de festa amb una gentada que van venir a dormir aquí, menjar, amb moltes coses per vestits per la gent que han tot perdut. També nosaltres al parc de bombers de Bernet hem tingut quatre bombers una setmana venint del departament del nord de l'Oise i de l'Ena, doncs eren ben bé del nord de França. Es van quedar aquí tota una setmana, és a dir, que hi havia la solidaritat nacional. Doncs podríem dir que amb el que ha passat el nostre pobre Conflent ben cremat, hem vist coses molt boniques.
4: Doncs mira, acabem amb aquest missatge de, malgrat tot, una part positiva, aquesta solidaritat. Com sempre, Joel Mané, ens expliques el que passa al Conflent des de Vilafranca. Joel Mané, moltes gràcies.
5: Adéu a tothom. Bon mes de juliol.
2: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
1: Ràdio Arrels, a Tuí, 95.
3: A Perpinyà, Sant Joan i Sant Jaume, escolteu Ràdio Arrels
1: al 95.
6: Els ulls

desfollant sol teu pit la molsa, lo vestint de tendre putuns, lligaré de dins, mamarada, la joia dels teus

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Educació a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: Avui presentem l'Hort Pedagògic del Voló, un espai on els infants aprenen a cultivar plantes i hortalisses. Per conèixer millor aquest projecte, connectem amb Marcel Gelfi, president de l'Associació Jardins Intergeneracionals del Voló. Bon dia, Marcel.
3: Bon dia a tothom.
2: Per començar, ens pots explicar què és l'objectiu principal d'aquest hort?
3: El primer objectiu és de fer conèixer als nens, als alumnes de l'escola, del primera, els que són els llegums, el que existe, que pocs mengen a casa, els fem sembrar, els fem trasplantar, els fem ocupar-se, regar, treballar la terra, aixecar l'herba, repartir el fem, els fem fer totes les coses que se tenen de fer dins d'un hort. I així coneixen diferents varietats de que sigui diferents llegums, que poden ser llegums llegums habituals, com siguin carxofes, col, enciam, tomàquets, bledes, espinacs, aquests llegums, fenoll, pebrots, carbassons, espinacs, bledes, en coneixen pas la gent. La gent d'ara coneixen pas, els nens en mengen pas i aprenen aquestes varietats de llegums i de cada llegum, amb tomates, metem 5-6 varietats que poguessin conèixer diferents coses que existen. Que aprenen que els carbassons n'hi ha de verd, n'hi ha de grocs, n'hi ha de cada color i els parents, segons que venen, els aprenem el que és un enciam, que alguns han vist mai un peu d'enciam, un peu de carxofa. I els hi fem tastar la ferigola, l'alfabrega, el zelnet, el romaní, tota la sàlvia, la cibulet, totes aquestes herbes que serven a la cuina i que no coneixen pas. A casa, pocs, utilitzen aquests llegums, aquestes varietats de planta.
2: I quant de temps fa que existeix aquesta iniciativa?
3: Hem iniciat en 2014, a 12 anys.
2: Com s'us va acudir fer aquest hort pedagògic?
3: Bé, la primera idea era amb l'alcalde Cristian Oliva de fer un hort perquè els nens puguin conèixer la planta, que s'interessin a l'hort, als jardins, i que els pares venen i quan hi hauria famílies que vindrien, a poc podríem fer un hort comú i després un hort per cada família que voldria fer un hort.
2: Els que impulseu aquest projecte, doncs, els membres de Jardins Intergeneracionals del Voló, qui sou exactament?
3: Bé, som un grup de 8 jubilats, quasi tots jubilats. Ningú de nosaltres té un nen a l'escola, això cal dir, i som tots voluntaris i ens cuidem de l'hort quan n'hi ha pas els nens. I els nens venen de 2 cops per setmana, 4 classes. N'hi ha 200 que venen, de nens de la primera. Alguns venen de les classes de petits, de Sant Trairí, de la Casa de la Joventut, i aquests petits venen a mirar quan sembrem les plantes o quan transplantem, i després venen 2 o 3 cops per veure l'evolució de les plantes i collir de quan en quan és el moment, algunes plantes. I totes les plantes són donats als alumnes perquè puguin portar a la casa o tastar amb els seus pares o segons que sigui maduix o altre, els fem tastar a l'hort. Alguns no coneixen ni res un albaricoc o una pressa. No coneixen una pressa. Nens de 8 o 9 anys. És una misèria. S'han posat també arbres com albaricocs, caqui, oliveres, llimona, preses, kiwi, poma, nectarina. Nectarina no coneixen, codonyat no coneixen. No coneixen la pasta de codonyat. i els cunyats encara menys. I els hi parem, els hi aparem a conèixer els noms dels arbres, a s'acuidar un poc dels arbres i al mateix temps els hi aprenem a estalviar l'aigua, a deixar els animals en pau, els coccinels, marietes, papiola, aranya, tots els animals adventius de l'hort, els hi demostrem que són tots útils.
2: I a part d'això, doncs, d'ensenyar doncs, una mica totes les fruites i verdures que aquests infants potser no coneixen, quines són les altres importàncies doncs, d'aprendre els més joves a treballar la terra des de petits?
3: Que puguin conèixer aquests llegums, els de tastar i demanar de quan en quan als pares d'en fer, perquè pocs tenen un hort, hi ha una classe d'alumnes de 22-25, n'hi ha dos o tres solament que coneixen un hort, del pare o de l'avi. I doncs, pocs menges que llegums, menges llegums en boata de quan en quan i en coneixen un poc. El but és de fer conèixer i respectar la natura, tota la natura i conèixer el que és comestible i que se pot menjar o comprar, bé sóc, sigui un hortolà o dins d'un magasin.
2: I als infants els hi agrada venir a l'hort?
3: Uf, si els agrada, que siguin els infants o els professors, tots podrien venir. Totes les classes podrien venir, però no podem els acollir tots, són massa pocs. I entrant dos dies de la setmana ja és prou. Mais quan venen a l'hort, se regalen, aprenen coses, fem jocs amb la natura, fem jocs de, com se diu, per aprendre els noms, a escriure, fem dibuixar els llegums i tot, fem diferents jocs, fem de quan en quan una loteria, i alguns dies, tres cops a l'any, fem unes portes obertes amb loteries i jocs i perquè els nens vinguin amb els pares, els demostrar que jo he sembrat això, jo m'he cuidat d'això, jo he fet això, i els nens vindria sempre a l'hort.
2: I penseu que aquesta iniciativa l'haurien de fer tots els vilatges amb les escoles?
3: N'hi ha molts de vilatges que han fet a l'entorn. N'hi ha 7 o 8 que han vingut als anys 2014, 15 i 16, que han vingut a veure com ho feien i que ho han fet. Alguns tenen un petit hort a l'escola mateixa i d'altres els fan cuidar un hort com nosaltres a la vora del poble.
2: I per l'estiu i la sequera com ho feu?
3: Bé, nos en cuidem nosaltres. Nosaltres fem tons a dos o tres per regar, per nos cuidar de l'hort al temps que n'hi ha pas alumnes.
2: Marcel Gelfi, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Salelles, 95.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 14 de juliol del 1946 neix a Girona Toni Cruz. És actor, tenor i productor de televisió, però se'l coneix sobretot per formar part del trio La Trinca, junt amb el Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual. Havien començat abans amb més músics i altres noms de grup, però La Trinca va actuar del 1969 fins al 1989, esdevenint un fenomen de societat amb cançons crítiques, social i políticament, però sempre amb humor, beneficiant-se també d'una bona exposició mediàtica. Escoltem un dels seus èxits que es titula com el grup La Trinca.

S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper, vaig dir, bé,

Volem pamboli, d'acord, d'acord. Voleu pamboli. Una llesca. Aquell pa de pagès. Fregat amb all. Sí. Amb un raig d'oli. Un raig d'oli. D'aquestes oliveres. De casa nostra. Sí. I si voleu, hi podem esclafar una tomata. Un bon pamboli. Amb una mica de tomata, sí. Una mica de sal, sí. Us donarem pamboli. Us donarem pamboli.

0: natura. Amb amargura, cura i aventura, amb pura cara dura i amb censura, amb futura, obertura i dictadura.
1: Amb captura, paura i amb tortura, amb pintura, arquitectura i escultura, amb clausura, tonsura i vestidura, amb pastura, atura i amb varadura, amb conjura, cura i musculatura, candidatura i caricatura, amb cintura i amb magistratura, amb criatura, usura i confitura, amb mesura, amb

cultura és una paraula delicada, tan perillosa com la dinamita. Generalment en manca més que en sobra, generalment tothom en necessita. Cultura jo no faig, jo tan sols canto cançons de gust doctors, m'ho han dit a voltes. D'altres han opinat que sovintejo amb certes paraulotes poques soltes. Jo crec que la cultura, i que em perdoni, té més a veure amb gana que amb Beethoven. Si no proveu d'escoltar-vos la quinta sense ni haver sopat ni que us estovin, la cultura és donada pels dos bàndols, els que la van desfent sense manies perquè fa raonar i no rendible, i els que en van hostivats que se la guarda

No cal que us que fiqueu, repeteixo, que abans s'ha de menjar, jeure i pair. Després ja en parlarem si en teniu ganes, que ningú s'ha ferit per no llegir. Més tard diran que sóc contradictori, que què vull dir amb això vostè mateix. Jo em faig la meva cuina i si li agrada, si em vol venir a menjar el convidaré. Jo em faig la meva cuina i si tens gana i m'ho demanes bé te'n donaré. En fi, per un preu que crec raonable podràs

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mastall. Lo tort ballesteu.

1500 sous donaven els nobles a qui el matàs. Feren venir mercenaris, mare.

de sang. I era una colla de beure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates, i llavors amb fullana, i en Gil, en Nadal, en Mascheró, en Guinovart, i en Fornit, i la torta Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.

Després d'aquesta endemesa, tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Cai, poc a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina. Els teus peus cai i al mateix temps desfaig els nusos que

l'impuls d'un instant. Dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. Arribes, te'n vas, la vida es desfà invisible en el mar dels anys.

l'impuls d'un instant, dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. La vida es desfà, arribes, te'n vas, invisible en el mar dels anys.

Imaginats mig avorrits, divagadors de l'esperit. Nostre moment és arribat i arreu se sent ferum d'esclat. I és que a la torre de les hores hi ha un paio que no toca vores.

es porten als estadis, a la nit en els pàrquings o en els boulevards. Cansar. Cançons en una llengua guapa com un crepuscle, que guardem com es guarden.

caragol ix del teu bressol i ves a fer mil toms que esglen lo món i si que és de retorn, caragol, quan lo sol recomenci el seu vol. Bona nit, caragol, lluny del teu bressol tindràs les estrelles per navegar i trobaràs companys, caragol, com el làcido re mi fa sol. Lol la perdi prou, lo si per si piou, lo do per dormir, lo re pel camí, lo mi per qui vol, lo fa si fa sol. Bona nit, caragol, lluny del teu bressol hi ha una música sense fi. Si el teu cos vol el món, caragol, per ballar cal posar el peu pel sol.

0: cargol i un del teu bressol. Tindràs les estrelles per navegar i trobaràs companys, caragol, com a l'àcido revifasol. L'olla per dir prou, lo sí per si piou, lo to per dormir, lo re pel camí, lo mi per qui vol, lo fa si fa sol.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

El club disposa, pels clients més sofisticats, de la sala Francesc Pujols, zona chill-out, on hom pot prendre una ratafia o bé fer-hi un tast de canapés amb essència de bolet del dimoni. Hom, a més d'intentar seduir sense èxit la noia de la barra, hi sol recitar els clàssics, explicar sopes de duro, practicar free jazz amb reclams de xeremies i eivissenques, i no cal dir-ho, glosar a ritme de jota.

bella i no bona. Però això seria tant com dir la reina i la serventa són belles. Una comparació indecorosa perquè hom no pot comparar la reina amb una serventa. Per tant, cal dir la reina és més bella que la donzella. Però no, la reina és més bella que la serventa. Dir, però, la reina i la serventa són molt belles, no és...

patir per mitjanar un camp de cols i un got de vi. Per tenir dret a cagar, posar el cul a la brisca i ser rei d'aquesta vida que, com diu el bisbe Pujol,

Dius que què? Que aquí? Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però què?

0: les molt negres.
1: I com ens mosquegen les molt punyeteres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Brunzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
2: Però, i tu? Vaja, quina passada. Uf, doncs clar. Ves, què volia?
1: El Samanela.
2: No exageris tampoc, eh?
1: Cada quan? Després d'aquí?
2: I per sempre.

Estre carregat de joies, sortit per la finestra després de robar un petó. A plena llum o al vespre, deixant a dins la resta, sortit

mais jo hi son present amb el survetament. La televisió és la veritable realitat.

Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

vegades teu despertar amb pardalada. Començant a ronquejar com una moixa.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Al Centre Vila de Perpinyà, escolteu Radio Arrels.

Radio Arrels, Amiens, 95.

0: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.